0: Tu va ben.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Salutacions.
1: Avui honorem Billy Joel, el piano man de Nova York, que narra històries quotidianes amb talent i humor. La seva cançó Piano Man inicialment no va tenir èxit, però va prendre foc gràcies a una actuació en directe que la va popularitzar. I el 1972, una actuació radiofònica de Captain Jack va cridar l'atenció de Columbia Records. Les seves cançons més famoses ompliran aquesta hora amb ritmes variats i lletres intel·ligents. Relaxeu-vos i gaudiu d'aquest recital urbà. Now,

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: clàssics a Ràdio Arenys.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada. A hores d'ara queda un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle avariat a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
0: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
2: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
2: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia.
2: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
8: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa mes i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos evitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
2: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
8: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, tot i que ells van signar i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
2: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
8: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, no és que, o sigui, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia. O sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en el centre després se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
2: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
8: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
2: Doncs Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo, que vagi
8: moltes
2: bé.
8: Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
9: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
2: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
10: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
2: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit del govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns, torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'Autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
11: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
2: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
12: Centrarse en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
13: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
2: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR

0: y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
1: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
2: Ell no l'ha pogut retirar, doncs, emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure l'estelada.
1: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la 4ª residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
3: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents amb la col·laboració de Rafael Caro

0: Et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat, malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
3: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
2: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3:30 de 8:15. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
5: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
2: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
6: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
7: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
6: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
8: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
6: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
2: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
2: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
9: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
10: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
9: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
2: I arribarem a 3:15 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
11: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
2: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ella és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
12: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera. Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. va estar fent en Líbia, està en Turquia, que es paga, per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que en diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Per tant, jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguessin, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, doncs, mira, això seria com deixar-ho tot igual.
2: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara.
12: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar. Bueno, però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han hi tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei, aquesta cadena s'ha de... Bueno, jo crec que s'ha d'investigar. I així i tot, jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme ni en migracions ni en temes de drogues, pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
2: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
12: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
2: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Gràcies i bon dia.
2: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
13: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
2: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Se entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentaba no haber sumado una victoria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de buit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
6: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
5: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
9: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
8: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen 3 minuts i mig ara mateix de les 8 en punt, és hora punta i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
1: Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes, podríem dir, habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a la zona de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac, arribant cap al nus de la Trinitat. Per tant, complicacions a la C58 d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb l'autovia A2, ja baixa molt carregada entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, arribant a Cornellà d'entrada a Barcelona. També destaquem la B23, amb retencions importants aquí des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i la Diagonal, i acabo amb l'autopista del Garraf, que també va força plena entre Gavà i Sant Boi, enllaçada amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
8: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, que ens explica, que ens diu que el martiri estiuenc avui tampoc no fluixa. Molt bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, aquest estiu sense fi, sense treva, gairebé ja des de finals del mes de maig, doncs encara continuarà avui donant-ho tot. I això què vol dir? Doncs que ja al matí comença una altra vegada molt més suau, molt més càlid del que toca. Tenim moltes temperatures ja a aquesta hora, que estan voltant els 25 graus arran de mar i també en alguns altiplans de la Catalunya central, cotes més elevades, i aquest matí que desperta també amb pocs núvols. Al llarg de les immediates hores només en tindrem algun d'escadusser cap a la Costa Daurada, també a prop del Cap de Creus, al Golf de Roses, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogó, però que seran de passo que t'emboli. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquests núvols de la costa s'acabaran desfent, n'apareixerà algun de despistat al Pirineu, sense tempestes, i ja diem avui, doncs, encara la temperatura desbocada per les dates. Recordem, 7 de setembre, doncs aquesta tarda una altra vegada fregarem els 40 graus en alguns indrets del Pla de Bages i del Pla de Lleida. A calçar-se toca. N'estarem molt pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Ho acabem d'escoltar, eh? Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat tots dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Rabayán.
11: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
8: malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis. Com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de Caral Àries.
12: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
13: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
12: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
14: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
12: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
8: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'enmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
8: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
15: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
16: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
15: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
8: Un altre dels arguments d'aquesta jornada és, de nou, la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
8: Justament, Tica Font, presidenta del Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per saber tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
18: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
8: Un apunt encara en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
19: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
8: Un quart de nou, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
20: Bon dia, Elena. Sí, som al passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro, un passadís d'uns 300 metres aproximadament que s'ha reobert avui, Elena, després de 2 mesos de feina. Durant aquest temps, els passatgers havien de sortir al carrer, havien de creuar plaça Catalunya per poder fer el canvi de línia, però a partir d'avui el metro de Barcelona ha recuperat la normalitat, s'ha posat en marxa aquest nou intercanviador reformat, actualitzat, després unes obres que han superat el 1 milió d'euros, que s'han desplegat durant tot l'estiu i que han servit per reobrir novament un intercanviador pel qual passen cada dia unes 43.000 persones. Però durant la segona setmana de setembre, que tot just arrenquem, el metro de Barcelona no només ha recuperat la normalitat en aquest passadís que, com dèiem, enllaça les línies 1 i 3 del metro. Aquesta normalitat s'ha fet extensiva també a les línies 9 i 10 del metro, amb la recuperació de tot el servei entre la Sagrera i Bon Pastor.
0: Doncs gràcies, Anna. Suposem que això satisfà i força els usuaris del transport públic, fer-los una mica més còmode aquesta tornada a la normalitat. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 també reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma, després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: I abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València, a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Se entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. Mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 9:15. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs a camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
4: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
0: Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Va perdre davant el Pozo Murcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps el 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, els va permetre tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder eixugar. L'Ilerma Lleida ha aconseguit la segona victòria seguida al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 103-99 sobre el Quinzenàs Manresa. Un duel que suposava la primera derrota de la pretemporada per als del Bages. Amb baixes a tots dos equips, el partit va ser molt equilibrat. No va ser fins al tram final, quan els lleidatans van marxar d'11 punts i, malgrat que el Manresa va tornar a igualar el marcador, finalment el triomf va ser per al Lleida. També a Sant Julià, el Joventut aconseguia el primer triomf de la pretemporada per 72-66 sobre l'Ulm alemany. Els verd i negres van dominar el marcador durant la major part del partit i es van veure els primers minuts d'algunes de les noves incorporacions, com Àlex Reyes, màxim anotador amb 11 punts, o Nico Laprovítola. Els de Dani Miret Tanquen així la pretemporada abans d'afrontar la fase de grups de la Lliga Catalana. Dimecres s'enfronten a l'Ilerna Lleida i divendres al FIAC Girona. I parlem ara de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de Trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan.

0: Brahms amb la sovint denominada Petit Requiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el Requiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
1: I marxem ara cap al Tarragonès perquè Salou ha recuperat aquest diumenge la processó de la Mare de Déu de les Nits Daurades, que es va haver de suspendre el 15 d'agost per una alerta vermella per possibles inundacions. Enguany se celebren els 260 anys d'aquesta processó que ha anat des de l'església de Santa Maria del Mar i fins al port per pujar la Verge en una embarcació. El que també es va haver de suspendre ha estat o va ser el castell de focs artificials al litoral saluenc, que per fi s'ha pogut celebrar. I parlem ara d'aquesta casa perquè a la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper. El programa es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. La directora i presentadora del programa, Anna Morgades Valldosera, ens explica la clau d'aquesta nova aposta de les ràdios locals.
2: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarret.
2: Ràdio Arenys.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat.
10: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.

0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
1: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en Xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya en la història recent.
2: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
0: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem en titulars. Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
0: malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis. Com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
0: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
8: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
9: l'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
8: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
0: Cinc minuts per arribar a 9:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
2: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
0: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
11: Bon dia, Helena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Helena, un passadís d'uns 300 metres de distància que es reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador que utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Helena, els usuaris horaris durant l'estiu, doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro, o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però el metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
0: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada, a bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta, que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir tres persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura. Tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics El Avispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
13: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el six-seven, como lo que están haciendo ellos.
14: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. O sea, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
12: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants: exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
0: Minuts per... per arribar a les 9. Temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
15: Molt bon dia.
0: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
15: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer 2 gols. També van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
16: Siempre hacen todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
17: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
15: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una Diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
18: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
15: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
19: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs també va embogir quan va veure una estelada.
15: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
20: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar, pero no se excusa de nada. Al final creo también las 5 faltas en 5 minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los dos equipos hemos ido a ganar.
15: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Blaugrana no va ser talismà, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol.
0: Una llàstima.
15: Haurem d'anar pel pròxim.
0: Demà més.
15: Vinga.
0: Gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, el SEM també ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greu i 3 de lleus. Avui es mantenen també les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig i es manté també el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté tancat malgrat els darrers intents de negociació. La portavoz de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres, de fet, ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa a la mobilitat, hi ha retencions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 9 quilòmetres a la 2 entre Cornellà i Molins de Rei en sentit Barcelona i 5,5 quilòmetres de la B10 i la B20 en sentit sud. També hi ha congestió a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac amb 4,5 quilòmetres d'afectació. I a banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a la 2 al Pla d'Urgell i als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Colmès. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre ja provoquen retencions en aquest punt. I també el servei de metro de l'L9 i l'L10 Nord de Barcelona entre la Sagrera i Bon Pastor es reprèn avui després de les obres al macropou de la línia. I a partir d'avui també la Generalitat reforça diverses línies de bus interurbà. A Barcelona reforcen l'Express Barcelona-Cerdanyola UAB, la B6 entre Sabadell i Barberà, Badia i la UAB i també la línia 753 entre Manresa i UAB. També s'entren en servei reforços a la M12 i M13 entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilà i també entra en funcionament la línia entre Guissona i Cervera.
3: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Són les 9 i 3 minuts. Arrenquem setmana i aquesta serà ja sí la primera setmana completa de la temporada. Recordem que vam començar temporada dimarts passat, dia 1 de setembre, perquè pel que us incorporeu com a oients de l'espai, com a oients de la programació, sapigueu que hi ha novetats importants que vam explicar dimarts passat, que aniran incorporant-se a la programació de la ràdio al llarg dels propers dies, de les properes setmanes. Alguna d'elles avui mateix, amb l'arribada de la nou espai de tarda que us acompanyarà des d'aquí, des de Ràdio Arenys, amb comunicació, perdoneu, amb d'altres emissores del Maresme. I pel que fa a nosaltres, vam començar ja dimarts passat, ho vàrem fer amb una arrencada lenta, progressiva, i seguirem accelerant al llarg d'aquesta setmana fins a tenir en funcionament tots els espais del programa que s'aniran incorporant tan bon punt anem tornant a poc a poc el curs a la normalitat. Clar, parlar de curs i de normalitat a dia d'avui és certament molt estrany. El curs escolar comença demà i precisament no amb normalitat. Comença amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris que veurem quina incidència té i que veurem quin seguiment té per part del professorat. Sé que el que diré ara, igual algú, hi haurà gent que no, evidentment no n'estarà d'acord. Un dels motius pels quals ho dic és precisament per generar debat i per què no controvèrsia i enriquir-nos, si s'escau, tots amb aquest debat i aquesta controvèrsia. Una eina que sovint utilitzen els governs per mirar de minimitzar les reivindicacions laborals de qualsevol col·lectiu, les administracions i, evidentment, també la patronal, és la del DSF-DSPC. És a dir, anar allargant... Si no pots arreglar els conflictes de manera immediata, deixa que s'allargui. Perquè al final, els humans, els treballadors, el proletariat, la classe obrera, si voleu dir-ho d'aquesta manera, o el gust de la societat, perquè estem en un moment en què ningú es reconeix com a classe treballadora, tothom és classe mitjana, o bona part, o la majoria és classe mitjana, tot i que siguin pobres, al final la classe obrera s'acaba diluint en les seves reivindicacions, perquè, evidentment, necessites un tren econòmic o necessites un tren de persistència que no tenim i que molt poques persones i molt pocs col·lectius tenen. Per tant, o les vagues són curtes i molt intenses, o si el conflicte s'eternitza, al final qui acaba guanyant és qui mana. Digue-li administració o digue-li patronal. I d'això en sap i molt l'administració pública. Totes fan el mateix. Ara tenim un govern suposadament d'esquerres i estan fent exactament el mateix, que és eternitzar el conflicte sense donar solucions. És veritat que hi ha una part del sindicat que van signar, la part dels sindicats ideològicament més afins al govern, però hi ha tota una altra banda que no ho ha volgut fer. I el que estan fent, hàbilment, és una eina, és la de, que vagin fent vagues. Veurem quina afectació té demà. Donen dades poc rigoroses, per no dir falses, dic poc rigoroses perquè aquí hi afegeixen i posen escoles públiques amb escoles concertades, després no totes les escoles, sinó només una part, perquè evidentment no poden tenir les dades de totes. Bé, fan aquí un aigua barreig al seu benefici i al final acaben donant unes dades de participació que sovint no s'ajusten a la realitat del col·lectiu que convoca la vaga. Però bé, repeteixo, és una manera de fer, no és ètica, però és lícita, i per tant... El risc que correm amb la vaga de l'educació de demà, la demà i les que puguin venir després, és que al final aquesta feina de les administracions acabi triomfant, com gairebé sempre passa, i per tant acabem amb profes emprenyats, amb pares molestos per tot aquest seguit de vagues i les distorsions i disrupcions que això planteja, que en plantegi moltes, amb una administració afeblida i amb la mateixa merda de política educativa que tenim en el nostre país. I dic merda de política educativa perquè no es pot considerar de cap altra manera. És a dir, i els resultats em refereixo. Després hi ha allò de l'estafa i la vergonya de les proves de PISA de l'any passat, que la consellera ho ha intentat matar fent fora la seva segona. Ha intentat matar el tema, però que en cap cas ha aclarit exactament què carai va passar i on van més enllà d'aquesta persona les responsabilitats. Un sistema educatiu nefast, fracassat, les proves, les dades així ho reflecteixen, tant de coneixement matemàtic, lectiu, de llengües, d'idioma, com el sistema en si mateix i el percentatge d'abandonament. Però, al final totes aquestes vagues no serviran per res si és que algú no fa alguna cosa i a hores d'ara no està ningú per la labor. Però bé, en tot cas, que ho sapigueu, que parlar de normalitat i de curs sembla que no serà així. Si tot va bé, abans de les 10 o als vols de les 10 intentarem parlar amb la Yolanda Segura perquè ens expliqui, aviam, quina és la... Què onda, com pinta la cosa, que pinta xunga, però com pinta la cosa de cara demà i a les properes setmanes. Però, clar, en aquesta situació o en aquest país de contrastos, en tenim alguns que són flagrants i que ens haurien de qüestionar-nos. Després, ara guanya l'extrema dreta Alemanya i ens posa tothom les mans al cap. Oh, l'extrema dreta ha guanyat Alemanya i tal, i l'any que ens espera. Europa se'n va a Campistraus, ja us ho dic ara, però bueno... I el que ens espera d'any, perquè, clar, hi ha eleccions a Grècia, Itàlia, Espanya, a molts llocs, i, clar, l'extrema dreta està pujant i tal. Bueno, l'extrema dreta puja per culpa de l'esquerra, perquè no és capaç d'oferir res, quan dic res, res, que sigui alternatiu al discurs de la por i de la misèria que fa l'extrema dreta. Suposadament a Catalunya tenim un govern d'esquerres, estan governant... els del PSC, amb el suport dels d'Esquerra, amb el suport de Comuns, que és a l'esquerra de l'esquerra en aquest país, amb el vistiplau dels de la CUP i amb els vistiplau dels de Junts. I ja m'explicareu quines polítiques d'esquerra s'estan fent actualment aquí a Catalunya. O a l'estat espanyol, tres quartos de lo mismo. Tu veus el Marlaska i precisament d'esquerres no és. O no sembla. Ja com no tirarem mà de la frase aquella típica del pla que deia que no hi ha res que s'assembli un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres, però és que, malauradament, les polítiques que s'estan implementant tiren per aquí. Yolanda Díaz, que és l'esquerra de l'esquerra més escarrosa, més enllà d'aconseguir qüestions relacionades amb la feina i treballar cada vegada menys per cobrar el mateix, i dir-los als de Junts, això i la Ione Belarra, que són uns xenòfobs, molt més no estan fent. El suport espanyol a la guerra, a les diferents guerres del món, està disparadíssim. La despesa militar està disparadíssima. Bueno, tot un seguit de coses que no pinten bé. Però n'hi ha una que és flagrant. Avui, per segona vegada en 10 dies, un aficionat al futbol, en aquest cas de l'Europa, ha denunciat ser víctima d'una agressió per part d'un policia nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. Aquest és un tema que ni s'acaba ni es vol acabar. Les estelades, una bandera estelada, en cap cas, és una bandera prohibida ni il·legal ni inconstitucional, ni res que se li assembli. No hi ha ni una sola norma, ni una sola llei que prohibeixi el fet de mostrar banderes estelades a qualsevol lloc. A qualsevol lloc. I, per tant, això és fàcil. Només cal que surti el ministre Marlaska, que diu que és socialista, com l'Amèlia Bono, que surti, filla socialista, suposadament, que surti per canviar un comunicat a totes les casernes de policies nacionals, guàrdies civils i representants de l'exèrcit i els digui no se puede detener a nadie por ser una estelada. Punto. I ja està. És fàcil. Ni estelades, ni banderes d'Aragó, ni banderes d'Andalusia, ni senyeres catalanes, ni banderes del Barça, ni del Celta, ni banderes de l'Arenys, ni banderes... No es pot. Excepte una. Que aquesta no... unes quantes. Però, bàsicament, una, que aquesta sí que no es pot ensenyar. Perquè així ho estableix la llei, que és la bandera preconstitucional, la del pollastre, la del llogo i les fletxes, l'esvàstica alemanya, la bandera italiana de Mussolini. Aquestes està prohibit ensenyar-les, perquè hi ha una llei que així clarament ho estableix. Això i qualsevol mostra de suport al feixisme. Molt bé. Aquesta merda que sentireu es cantava a la porta del Congrés dels Diputats ara fa 4 dies.
0: No eran banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán mentiras.
4: Ja està, ja està. Treu això. Això sentia a la porta del Congrés dels Diputats ara fa 4 dies amb una colla d'individus, éssers, amb el braç aixecat, com parant un taxi, amb un clar símptoma, símbol del feixisme. Aquesta concentració, que va ser promoguda per Frente Nacional, una entitat que estranyament legal, que no ho hauria de ser en un país normal i que respectés les seves pròpies normes, però que segueix sent legal. Aquesta concentració, que va acabar amb aldarulls entre la Policia Nacional i els manifestants, més de 20 i més de 30, va acabar amb una, i estic llegint textualment, con una, se disuelve la concentración frente al Congreso y se salda con 4 detenidos y 4 policías heridos. És a dir, la Policia Nacional Espanyola va decidir que una concentració il·legal amb símbols feixistes i que hauria d'estar sense permís i dissolta al segon 5 de la seva, del seu inici, doncs el que cal fer és dissoldre-la i, en tot cas, van acabar detenint-ne 4 perquè les castanyes, per no dir les bufetades, per no dir una altra cosa, van anar, contenidors cremats, valles enfilades, tot un lío. En contraposició tenim la detenció de 20 immigrants, 20, no un ni dos, 20 immigrants a Ceuta per llançar pedres a la Guàrdia Civil. Que està molt bé, que no es pot llançar pedres a la Guàrdia Civil. N'estic d'acord. Però com pot ser que en un lloc se'n desolguin 4, se'n detinguin 4 i a l'altre lloc se'n detenen 20? Com és que en un lloc acaben trencant i malmerent un munt de coses i l'altre era tot just una concentració que va acabar amb 20 desgraciats, si és que eren 20, que llançaven pedres a la Guàrdia Civil, que, reitero, no s'ha de fer. Però, en tot cas, la desigualtat de l'actuació genera, pel cap baix, unes certes sospites. La pregunta és, per què es van fer 20 en un costat i només 4 a l'altre? Perquè uns eren nazis d'extrema dreta i els altres eren migrants? Perquè uns eren policies nacionals i els altres eren guàrdies civils? O perquè uns llançaven pedres i els altres cremaven contenidors? Per què aquesta desigualtat en les actuacions? Jo crec que aquesta és una qüestió que el govern hauria d'entomar, que hauria de donar explicacions i que segurament, independent de les explicacions, entendríem per què cada cop més puja l'extrema dreta arreu d'Europa. Comencem.
5: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Que venen pluges. Bé, és que aquí no parem, o sigui, aquí no vivim una certa normalitat. Passem de la calor més extrema d'aquest cap de setmana, tots els rècords trencats, temperatures de 40 graus, totes aquestes coses. Passem d'això a ojo que no, ojo, compte que ens ofegarem, perquè sembla que és el que passarà. L'aire fred que ve, que és una... Vull sentir algú que ho explicava, una llengua polar que passa, però que este any ho bajarà més per abajo i no sé quantes coses més. Sembla que això generarà importants pluges, tempestes i fenòmens meteorològics dimecres i dijous. Veurem finalment amb què es queda, però certament comencem amb una setmana on hi haurà el canvi, on baixarà la temperatura, ja tocava, i on potser les pluges seran les protagonistes més enllà de calor que han passat aquests dies. En tot cas, qui té totes les dades són els meteoròlegs, i en el nostre cas, en Quim Serra.
6: Hola, què tal? Bon dia. Arrenquem una nova setmana. De moment, encara parlant de calor, avui i demà continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre, a més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa s'han fregat els 33-34 graus, per tant, estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres, entre els núvols i la baixada, doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà encara tindrem calor, encara fins i tot podrien pujar un palet les temperatures al centre del dia. Com dèiem, a últimes hores de demà ja veurem com s'incrementa la nuvolositat, però no serà fins la matinada del dimecres quan tindrem els primers xàfecs i les primeres tempestes, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca ja de cara el dimecres, com dèiem. Això amb unes temperatures que de cara al dimecres també baixaran de forma clara i amb vent, que de moment avui i demà encara serà fluix amb la típica marinada de Garbí. Dimecres entrarà vent de gregal del nord-est, que serà moderat aquí a la costa de la comarca amb una situació marítima que en conseqüència també s'alterarà i dimecres tindrem maror a tota la costa maresmeca.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults,
7: ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
11: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys.
5: L'actualitat a la ràdio.

0: Molt bé, són les 9 i 23 minuts. Pels que us heu incorporat ara a la programació de la ràdio perquè heu tornat tot just de vacances, que sapigueu que el que no canvia són els serveis informatius, seguiran sent d'una a dos quarts de dues del migdia. I que teniu l'Infopodcast, que és aquesta proposta que fa ja un quant temps que estem matent i que us posem una llista i us enviem les notícies allò apartades en 3 minuts i totes aquestes coses, i per tant us podeu posar al dia amb certa facilitat. Vull dir que això no ha canviat i ho seguirem oferint i en tot cas esperem que sigui del vostre interès i que us ajudi a estar degudament informats del que passa aquí a l'entorn aranyenc. Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Josep Maria Cano.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Trista, perquè trista. Torno de vacances, però contenta, sí, de recuperar-vos.
0: Això és el que es diu. És que m'ho passo també amb els companys i tal, la feina m'agrada tant.
1: No, tampoc
0: els
1: et passis.
0: Els oients i tal, vinga, home, va, si a la que podem tothom s'agafa festa. Pues vine un dia de vacances. No. Va, doncs ja està. O sigui, no.
1: Les vacances sempre es troben a faltar, però...
0: Això és com els... Això havia va una època que aquí havia... Per sort, això ja es va acabar. Bueno, encara pot haver algun que ho digui, però... Que deia, no, és que clar, és que treballava a la ràdio, en el cas de Ràdio Orenys, es deia molt bé, no... Perquè la gent i tal... i explicar les coses del poble i ser proper i tal, i ja ens motiva tot això. Però escolti'm, som professionals, sap el que vull dir? Vull dir, al final el plat a taula també l'hem de posar, m'entén el que vull dir? I això no ho enteníem pas gaire.
1: Que és una feina.
0: clar, exacte, no? El voluntariat, la sort que teniu, això ens ho deien, algun idiota que deia, la sort que teniu, que tal? La sort que vostè vulgui, però fem una cosa.

0: pluges i potser deixaríem enrere aquest estiu tan calorós.
1: Ara heu fet massa ràpid, això. És al·lucinant, hem passat del morireu de calor al morireu ofegats. O sigui,
0: De moment, esperem que ningú li arribi abans d'hora per una qüestió del temps.
1: Exacte, però una cosa.
0: En tot cas, sí que és veritat que aquest cap de setmana hi ha hagut un incendi en un restaurant del carrer Ample. En aquest cas va provocar una intoxicació lleu de 10 veïns per inhalació de fum. El foc no va afectar cap habitatge i els residents de la segona i la tercera planta es van confinar al terrat de l'edifici. L'origen del foc, segons la revista Legenda, se situaria en una fregidora que es va quedar oberta durant la nit en l'establiment, per tant és un problema elèctric, i en el lloc dels fets s'hi van desplaçar bombers de Mataró i de Pineda de Mar.
1: Molt bé, doncs aquest va ser l'incendi que es va fer ja a Arenys de Mar amb un...
0: Dissabte
1: al matí. Sí, és que més... Bueno, dissabte al matí, amb un establiment que ven menjar cuinat, i que en aquest cas doncs sembla que va ser una fregidora, la que es va encendre.
0: La que va provocar,
1: sí,
0: exacte.
1: Sí, un kebab. Vaja, a veure, aliments xinos i pakistanès, almenys això és el que tal. Bueno, se'ls hi va cremar. Pobra gent també, quin susto. Sí. Què més, va?
0: Més enllà del succés aquest cap de setmana, la Biblioplatja ha posat punt final a la temporada. En aquest cas, la directora de la biblioteca ha apuntat que és un encert mantenir la instal·lació oberta més enllà de l'agost, i també s'ha destacat l'èxit de participació. Tanmateix, fins d'aquí uns dies, la biblioteca no donarà els registres dels usuaris, i per tant, ara, amb aquesta retirada de l'equipament situat a la platja, el que és la biblioteca comença amb la planificació de les activitats ordinàries que es faran durant el nou curs, que, com sempre, doncs, comptaran amb les converses literàries, les tertúlies teatrals, etcètera.
1: I que, a més, ara ben aviat, la setmana vinent, no l'altra, se'n van a viatge literari a Sicília. El proper dia 22 de setembre se'n van a Sicília, aquests viatges de 5 dies que ens explicava l'altre dia la Montse, i que farà que, bueno, puguin llegir i comprovar allò que han llegit sobre el territori, sobre el terreny, en l'entorn en el que es va inspirar la novel·la.
0: I finalment, en aquest espai d'actualitat, us expliquem que la ruta dels Rials d'Arenys s'integrarà a la xarxa de mobilitat de la Vila i el Maresme, i per això l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha actualitzat i ampliat la senyalització d'aquest itinerari, que compta d'uns 9,4 quilòmetres aproximats i enllaça des dels Rials, doncs, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar i Caldes d'Estrac. Escoltem a la Paula Tostón, la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
2: El 2022 es va fer un projecte a la Diputació de Barcelona i es va demanar un recurs per redactar aquest projecte. El que passa que fins a l'any passat no es va aprovar. Vale, aleshores, aquest any s'ha executat finalment. El que s'ha fet ha sigut renovar la senyalització i ampliar l'itinerari, que el que s'ha ampliat és fins al Rial de Vallmaria.
0: L'objectiu és facilitar els desplaçaments a peu, bicicleta, cavall o qualsevol altre mitjà sense motor i fomentar un model de turisme, diuen, sostenible, reforçant aquest itinerari d'Arenys de Mar que connecta amb el seu entorn i així afavorir, doncs, a la integració dels camins municipals.
1: Doncs bé, aquesta integració seria desitjable que, primer, dimecres no ho feu servir, perquè diuen que dimecres amb el que ha de ploure, caminar per un rial, igual es pot fer pàdel, però dimecres i dijous, millor que no. I després seria desitjable que, més enllà d'integrar aquests rials, aquestes rutes... Normalment, quan es diu integrem i tal, és que hi foten quatre pals amb dues senyals i ja està integrat, vull dir, ja d'això. Que es vetllés pel manteniment adequat d'aquests espais, que ho fes a Arenys de Mar, que ho fessin totes les poblacions, però ja que nosaltres l'estrenem, més enllà de posar-nos la medalleta que ho tenim, que es vetllés perquè tot quedés cuidat adequadament. Vull recordar que els GRs, en molts trams, els mantenen les pròpies entitats excursionistes. L'administració no hi fa res, ho coordina la FEC, però que són les entitats excursionistes les que s'encarreguen del manteniment d'aquests GRs i d'altres camins de no gran recorregut, però que també estan a les rutes excursionistes. Sovint aquests camins de caire municipal, com que ningú els cuida perquè no són de la FEC, i se n'ha de cuidar els ajuntaments, quan has de passar-ne per algun fa més pena que glòria. Bruts,

0: mal mantinguts, els pals els trenquen, desaprensius que no ho haurien de fer, d'acord, però ningú els reposa. Bueno, fan més paneta. Ara que aquí ho estrenem, doncs aviam si es fa en paral·lel un pla per mantenir en òptimes condicions les senyalitzacions, els camins i tot el que ja s'hi troba. No? Seria interessant.
1: Segur que sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja ho tenim, això. Ja has vist, si és que al final... I és un dia 7, eh? Demà a col·les a tope.
1: Sí, depèn també de com vagi a la jornada de vaga, bueno, que recordem que demà hi ha una nova convocatòria per part del sindicat USTEC i la resta de sindicats minoritaris que no es van sumar a l'acord d'educació amb Comissions Obreres UGT i professors de secundària.
0: Doncs no sé, veurem aviam demà quin seguiment té i tal. Els nens estan encantats. Nens, un dia més de vacances.
1: Que saps? Siguin molt feliços, que ho aprofitin.
0: Clar, home, clar que sí.
1: Que ho aprofitin.
0: Vinga, Núria, que vagi bé. Fins
1: que
0: ara.
1: Que vagi bé. Adéu.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
9: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Dos quarts i cinc minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Avui, un dia en què ens diambulem entre la calor i la pluja i que posa de manifest tota aquesta situació complicada que s'ha viscut, que, per cert, aquest cap de setmana ha obligat a confinar dues urbanitzacions a Tordera. Va haver un petit foc aquí al Montnegre, al Corredor, un petit foc que va fer que dues urbanitzacions de Tordera, el Roca Grossa i l'altra Can Valls, fossin confinades, fins que finalment els bombers van lograr apagar aquest incendi. Ferran Puigverd, bon dia i benvingut. Com estàs, Ferran, cap dels bombers d'Arenys?
1: Bon dia.
0: Com va tot?
1: Bé.
0: Sí? Escolta'm.
1: Bueno, cansats per l'estiu que portem, però pues bé.
0: Això és el que et anava a dir. Aquest està sent un estiu molt dur. Se'n parla poc dels bombers de la nostra zona perquè, creu els dits, aquí no hem tingut incendis, excepte aquest petit de Tordera i alguna coseta més que hi ha hagut, però déu-n'hi-do la feina que porteu feta, no?
1: Sí, de moment ha sigut un estiu molt, molt, molt dur, sobretot el mes de juliol, que va haver-hi uns episodis de focs molt grans, i, bueno, per sort, mira, hem anat trepejant aquesta zona del Maresme, tot això d'aquí, Eren focs petits, amb poques hectàrees, i, bueno, s'han pogut anar pagant bé. Però s'ha fet molta feina, eh?
0: Sí, sí. Bé, em quedo aquí, després me'n vaig a una altra banda, eh? Però em quedo aquí. El bosc, però, està patint molt, no? És a dir, si el que ve dimecres és una tempesta seca, podríem tenir molts problemes.
1: Molts problemes, sí, perquè tenim molta sequera, està tot molt sec, el que és la vegetació està molt deshidratada i llavors, clar, encara que tinguem la marinada, doncs i les humitats de la nit baixen, estem molt precari encara.
0: Encara i no es veu que pugui canviar a curt termini, perquè allò
1: a curt termini no.
0: Que no? És a dir,
1: No, en principi no, si no, bueno, s'està parlant de que dimecres ens entren unes tempestes de que seran, teòricament, aquí en el que és la zona de Girona i Barcelona, seran intenses, com que l'aigua del mar està molt calenta, a veure què pot passar, també. Aquesta és una altra.
0: Clar, que no acabem arreglant una cosa per una banda i espaiant-ne una altra per una altra, no?
1: Exacte, sí. I això, a nivell nostre, pues, també és un no parar, vull dir que no. No podem, sempre hem d'estar alerta.
0: Perquè, a més, a vosaltres us passa, a l'entorn natural, i a vosaltres us passa com una mica com al mar, eh? El que ara explicaré, l'altre dia m'ho explicava un biòleg marí, on deia, el problema no només és que la temperatura de l'aigua o la temperatura ambiental és molt alta puntualment, que ho és, sinó que la calor és persistentment alta. És a dir...
1: Sí, aquest any ha sigut un any, sí, exacte, sap, de persistència en el temps i ha hagut molts episodis d'onades de calor, i clar, tot això és... L'aigua al mar està supercalenta, i això pot provocar que hi hagi una entrada d'una borrasca que entri i trobi l'aigua calenta, llavors hi ha molta inèrcia, i llavors les tempestes són molt, molt, molt potents.
0: Aquí, evidentment, de cara a aquest dimecres, recordar, no?, això, si això passés aquí, no?, els rials i les rieres, treure els cotxes, l'administració pública que netegi embornals, sí, sí. I que...
1: Sí, la gent també. La gent no és conscient de les terrasses que té a casa seva. La major part de serveis que fem normalment quan hi ha episodis aquests és anar a la gent que li entra aigua per les teulades i per els d'allò, perquè tampoc no es fa un manteniment a nivell particular de les terrasses i això. I a part dels embornals en via pública i tot això, la gent que mantingui els embornals propis particulars de les terrasses, perquè és que si no...
0: Clar.
1: És a dir, fem molts serveis d'aquest tipus.
0: Aquells que tinguin terrats, aquells que tinguin terrassa, aquells que tinguin un espai una mica així, que tinguin embornals, que avui i demà guanyi 10 minuts netejant-ho, traient la fullaraca, la pols, el que pugui haver, no?
1: Sí, sí, fer neteja de terrasses i això, perquè qualsevol bossa, qualsevol cosa que hi hagi per la terrassa pot tapar l'embornal i llavors provocar un... O sigui, que el terrat s'ompli i llavors... O baixa per l'escala o filtra per les parets, vull dir que... Per tant, és molt important mantenir tot net.
0: Això és important de cara a les tempestes que anuncien per aquest proper dimecres. Escolta'm, pel que fa referència a l'incendi al bosc, hi ha algun pla per aclarir boscos o algun pla de reforç de bombers? És a dir, més enllà del que podeu anar fent, Ferran, hi ha alguna cosa o no?
1: Nosaltres tenim un grup que es diu EPAF, que durant l'hivern va fer manteniment de boscos i això, però clar, això hauria de ser cada propietari que intentés fer el manteniment del seu propi bosc. I a nivell també de diputacions i tot això, el que són parcs naturals i tot això, clar, hauria de ser a través de diputacions. El bosc està molt brut, el bosc està molt deixat. Nosaltres vam estar a les Gavarres, en el foc forestal de les Gavarres, i ho veies, és un parc natural. I nosaltres per poder apagar foc tenim que anar a motosserres, fent una línia de neteja per poder entrar amb els mànegues, perquè és que no hi havia manera humana d'entrar-hi. I a més tenim que fer unes línies, la nostra línia exactament tenia 3 quilòmetres de llargada, perquè és que tampoc no hi havia camins, no pots... I tot això, clar, són parts naturals, que s'haurien de mantenir i s'haurien de tindre més en condicions pel tema d'incendis forestals.
0: Per tant, més enllà de fer avisos i notícies i anuncis per la tele i moltes d'aquestes coses, implementar mesures que siguin efectives de prevenció d'aquests incendis forestals. I el parc de bombers d'Arenys, doncs, bé, dotar-lo adequadament una mica, Ferran, és a dir, que es pugui... Bueno, que s'arribi l'acord per poder fer les obres que requereixen, que es pugui reforçar com necessiteu, no? Hola?
1: Perdona? No et sento gaire bé.
0: Sí, no, i això, i el parc de bombers voluntaris d'Arenys, això, no?, que es puguin fer les obres que se puguin arribar als acords per fer les obres que requereixen, que sí, es pugui equipar adequadament, això.
1: Exacte, adequar el que és els boscos i això, amb no sé si amb obertura de camins, perquè és que tenim uns camions molt, uns vehicles molt grans, els camins són molt, molt estrets, tampoc no s'hi fa gaire manteniment, i llavors... ens costa molt d'arribar a nosaltres. Llavors, s'hauria de fer un manteniment de camins, un manteniment d'espais per poder habilitar els camions i poder treballar en tot forestal.
0: Doncs, escolta'm, us passa una mica com amb els cotxes i les places de pàrquing, eh? Que els cotxes cada cop són més grans i les places de pàrquing de la mateixa mida de sempre. I ara hi ha pàrquings on els cotxes ja no hi caben. Una mica va per aquí, això, eh?
1: Sí, no, és que nosaltres ja dic, nosaltres tenim cada vegada els vehicles més grans i els camins són els que són. I necessitem més espai per poder treballar.
0: Doncs, Ferran...
1: S'hauria de fer un manteniment de camins i un manteniment d'espais.
0: Doncs tant de bo arribi ben aviat aquest manteniment de camins i d'espais i pugueu treballar en òptimes condicions. Mentre tant, esperem que arribin les tempestes aquest proper dimecres, que no estiguin seques i que, sobretot aquesta crida que feies, que tothom que té terrassa, balcó, jardí, que netegin bornals, que els deixi nets, en previsió de que puguin venir a pluges fortes. Doncs escolta'm, s'ha tallat la comunicació. Bueno, Ferran, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Sí, se talla la comunicació. Això, aquesta és la recomanació, ho anirem seguint al llarg dels propers dies. Fem un consell i seguim.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
3: Ràdio Arenys.

0: 3 quarts i 2 minuts de 10 del matí. Ara parlàvem de l'afectació que tenen les altes temperatures al sector del bosc. Evidentment, també afecten el sector de la producció tant, tant de camp com ramadera. Tant l'avicultura, la ramaderia, l'horta, l'agricultura, pateixen també, evidentment, una situació que, bueno, que és excepcional i que la nostra comarca té incidències importants. Josep Maria Baqués, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Representant de la Unió de Pagesos a la nostra comarca. Ja més enllà del camp, que també la producció avícola, la ramaderia, també està patint molt.
1: Sí, bueno, no és la producció predominant a la comarca, però sí que és el meu sector. I en el sector avícola, doncs, totes aquestes altes temperatures, bueno, amb tots els animals tenen el mateix efecte més o menys que amb nosaltres. Mm. Amb tanta calor mengem menys i bevem més aigua. I això es nota molt. Per exemple, amb els ous es nota amb la producció d'ous, amb la posta baixa molt, amb el tamany, perquè una gallina faci un ou gros es necessita proteïna i si menja poc, doncs no en té. Es nota que l'ou surt una mica més clar, que a vegades diuen, ostres, no són tan frescos a l'estiu, no és que no siguin tan frescos, és que la gallina beu més aigua i menja menys, no? Es nota sobretot amb això, amb la l'ou, però també molt, molt, molt sí. amb la quantitat d'ous i amb el tamany de l'ou, aquí es nota molt. Mm. I si vols parlar una mica del sector predominant a la comarca, que és, per exemple, horta. Sí. Amb horta, clar, altres estius ha fet calor, però la nit refresca una mica.
0: Sí.
1: Si a la nit refresca una mica, la planta treballa.
0: Val.
1: I pot recuperar i pot produir. Mm. Si fa calor tant de dia com de nit, la planta no té manera de produir, de fer absolutament res, i moltes, per exemple, el tomàquet està fatal, perquè les tomaqueres simplement es moren, perquè no poden sobreviure.
0: Per calor, eh? És a dir, tomaquera...
1: Sí, sí. Ja no és falta d'aigua, és calor, un excés de calor, però calor tant de dia com de nit. Mm. Perquè si de dia fa calor, però de nit refresca una mica, la planta pot recuperar i es pot refer i pot produir alguna cosa, no?
0: Clar.
1: Pot... A intervals pot anar fent, però si la calor és de dia i de nit, la planta no té manera de recuperar-se.
0: Clar, m'acabes d'anomenar dos elements claus en l'alimentació del nostre país. L'ou, que és una proteïna de primera qualitat econòmica i que està molt a la nostra dieta, i el tomàquet, que és aquest producte d'horta, sí, sí. Que també està molt a la nostra dieta i que també està patint molt. És a dir, no és que afecti a, m'invento, jo què sé, a espècies que siguin, diguéssim, bueno, que siguin una mica més, doncs, estiguin menys dins de la nostra alimentació, sinó que està a l'arrel del que és l'alimentació del nostre país.
1: Sí, sí, totalment. I, però amb carn... proteïna a part de l'ou, hi ha pollastre, hi ha vedella, però esclar, els animals aquestes calors les pateixen molt. Mm. Els animals que estan amb exterior, com la vedella, el xai, doncs produeixen poc, no creixen, s'aprimen, i els animals d'interior, com els pollastres, doncs poden tenir problemes fins i tot d'ofegades, de... Clar, has d'estar molt pendent de les ventilacions, perquè si no dintre el propi animal genera calor i poden anar, si la ventilació un dia et salta un tèrmic o un diferencial i et salta la llum, pots tenir ofegades, pateixes molt pels animals.
0: Mm-hmm. Hosti, sí, sí. Déu-n'hi-do, això ens dibuixa una davallada d'una pujada de preus, una davallada de la producció... Bueno, és que al final tot acabarà afectant a tots els nivells, no?
1: Sí, sí, no per descomptat. I que ens afecti tots... quan hi ha un canvi climàtic que ens afecta a tots, és normal que afecti a tothom, però quan afecta sectors bàsics, com poden ser l'alimentació, el benestar de la gent gran o dels nanos, ostres, doncs és quan tu mires amb uns altres ulls.
0: Ja. Ho dic perquè avui hi ha un article que diu que la FAO molt preocupada per la situació del comerç i del moviment de mercaderies a nivell mundial, que si l'estret d'Hormuz, que si l'estret de Panamà, que si l'estret del canal de Suez. Parlar també de la producció a la zona de l'Amèrica i del Sud, sobretot, no? A la zona de Chiapas, amb el tema del cafè i tal. Bueno, no només és allà, a casa nostra també. És a dir, a casa nostra també s'està patint, i molt, ja no només pel transport, sinó també per la producció. La producció està davallant i està empitjorant, pel que dius.
1: Està, però, bueno, clar, a nosaltres ens afecta la producció pròpia, però estem acostumats a portar qualsevol cosa de qualsevol punta del món. I no t'estic parlant de producte xinès, estic parlant d'alimentació. Quan els pagesos parlem de sobirania alimentària, de seguretat alimentària, aquí entra el comerç. Quan es tanca un estret, quan hi ha puja el gasoil, quan el problema és de tot el producte que ve de fora. Sí, sí. I quan hi ha una tracturada, quan ens queixem, quan no és perquè volem més vacances o més sou o més... És perquè volem protegir la producció pròpia. Volem no anar denigrant. Si falta relleu generacional, són bàsicament dos aspectes. Clar. Un, l'econòmic, que et puguis guanyar bé la vida en el sector, però segon, que tinguis una seguretat. Si tens una bona producció i de cop i volta et ve una importació de qualsevol altra punta del món, t'ho espatlla tot, això genera inseguretat. Però si quan estàs cultivant una terra i has de fer-hi una inversió amb hivernacles o amb el que sigui, i llavors ens ve un ajuntament i t'ho requalifica, això també genera inseguretat. Hi ha molts aspectes en el relleu generacional, i quan parlem de producció pròpia, de seguretat alimentària, de tots els aspectes que s'han de solucionar són aquests.
0: L'altre dia...
1: Sobretot seguretat en el sector.
0: L'altre dia veia, va anar el president Illa a la zona del Carràs a inaugurar una nova zona, una nova superfície de plaques fotovoltaiques, i estava la gent d'allà molt emprenyada perquè deien, home, ens estan fotent les plaques fotovoltaiques als terrenys de conreu. La reflexió que fas és, si a Catalunya cada cop hi ha menys terreny de conreu, el poc que queda no el limitis o no el redueixis encara més amb plaques fotovoltaiques. No entenc, la reflexió que es feia és, no entenc com no es posa aquestes plaques a bosc, que n'hi ha per donar i per vendre i que se n'ha de treure, no?
1: En termes generals, l'administració i la política va a coses segures i barates. La terra fèrtil i agrícola que es treballa és, per l'administració, terra barata. No és una terra com la d'una zona industrial, per exemple.
0: Sí.
1: Però, en canvi, van a fer una activitat industrial, a produir energia. I, a més, la terra que es treballa i fèrtil és terra bastant plana. Per tant, molt fàcil d'anar-hi a treballar i fer instal·lacions, a fer-hi el que sigui.
0: Val.
1: Aquí a la comarca el problema que tenim és l'especulació. Quan parlem de les sortides de la C-32 és per això, perquè ens genera incertesa en el sector, amb les finques. Quan parlem del trasllat de la via del tren, sí, a l'interior, el primer que tremolem és per les finques agrícoles, per la continuïtat, per la seguretat. Quan parlem del tren orbital, estem parlant d'això mateix. Quan al delta de la Tordera parlen de declarar l'espai agrari com a zona inundable, estem parlant de lo mateix. L'administració agafa l'espai agrari com a terra barata, com una reserva de terra, ja. I a més barata. Primer se la queda i després la fa servir per altres usos. Amb la qual cosa la pròpia administració s'està quedant la plusvàlua d'aquella terra. Està fent uns guanys amb la plusvàlua d'aquella terra, perquè si una terra agrícola la fa servir per generar energia, que és una activitat industrial, aquesta plusvàlua que és la queda, l'administració.
0: Ja, clar, és evident. Però a més, a nivell social hi ha una altra incongruència, i és el discurs, no? Aquest discurs de producte de proximitat, de producte a quilòmetre zero, d'ajudar els nostres productors, de facilitar-los, de... Bueno, una cosa és el que es diu, una altra cosa és el que es fa. El que es fa no té res a veure amb el que es diu.
1: Exacte. Es diu les bones paraules hi són sempre, però després els fets no acompanyen.
0: Doncs, bueno, aviam si prenen nota i sobretot comencen a implementar polítiques que us ajudin, perquè ara passarem d'una banda a l'altra, eh? Ara passarem bueno, dels problemes perquè se'ns ofeguen de calor. Ara sembla que les tempestes que venen doncs, ens portaran problemes d'aigua, i que tampoc no interessa. Sí. No vull dir que en aquest sentit, diguéssim, a nivell agrícola i productiu, el que ens espera aquesta setmana no és en cap cas una bona notícia.
1: No, perquè si bé no hi ha problemes d'aigua aquí a la comarca, doncs rieres, pot ser pedra, podem tenir afectacions de molta mena.
0: Josep Maria, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, estarem alerta. Que vagi molt bé.
1: I ara, a vosaltres.
0: Ara a veure, molt bon dia.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
4: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
5: Farts de iodes venedors de fum...
4: i de powerpoints parits per gurus de pa sucat amb oli...
5: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
4: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
5: Coaching Tònic. Tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
4: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
6: Ràdio Arenys.
0: Doncs arribem gairebé a les 10 en punt del matí. Falta tot just un minut per arribar a aquest punt horari. Dir-vos que, si tot va bé després de les notícies, el que farem serà parlar amb la secretària... No, portaveu, no és secretària, és portaveu del sindicat. Vostè, aquesta és la Yolanda Segura, perquè ens expliqui què s'espera demà i com ho justifiquen. I després tindrem tertúlia esportiva. Ens acompanyaran en Manolo Ribas i en Aaron Tomàs, que reprenen un altre cop la tertúlia després d'un cap de setmana on l'Espanyol s'ha salvat en el temps de descompte, i mai millor dit, ha salvat un punt contra un Sevilla amb 10, i el Barça, segon partit amb 5 gols, el segon 0-5 de la temporada, i ara tothom diu meravelles, veurem el que dura. Tot això després de les 10. No marxeu.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs, que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui a Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
9: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
8: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Les 10 i 3 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, segona hora de programa, dia 7 de setembre de l'any 2028. Avui no és el dia de la por, el dia de la por serà demà. Demà, que és quan comencen el curs escolar. He dit 2028, jo sempre visc endavant. Soc una mica com Regreso al Futuro, eh? Una mica DeLorean, pues això, Michael J. Fox. 2026. El dia de la por serà demà, que comencen els col·les, por pels nens, i sembla que finalment hi haurà vaga, por pels pares. En tot cas, des del sindicat Usted que esté, Yolanda Segura, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estem, Yolanda? Finalment demà es manté la vaga, la convocatòria de vaga, eh?
1: Sí, demà la convocatòria de vaga tira endavant, no hi ha hagut cap element no, que faci que es pugui tirar enrere, i per tant, doncs, el full de ruta és el mateix.
0: La consellera demanava que desconvoquéssiu per poder seguir negociant.
1: Home, la consellera, sí, ens ha traslladat aquesta petició i aquest desig, però evidentment no podem desconvocar una vaga sense res a sobre la taula que, no, que convenci el col·lectiu de que aquesta vaga es pot desconvocar. No signarem un xec, perdó, un xec en blanc, no? I per tant, doncs, nosaltres aquesta jornada de vaga la tirem endavant. També li hem traslladat a la consellera, doncs, que en marge d'aquesta diada, doncs, el que aquí es tracta és d'evitar que haguem de convocar més jornades de vaga més endavant.
0: Per què es convoca aquesta vaga? Jo dic perquè es parla molt de la vaga, hem tingut un estiu pel mig i probablement algú ha perdut la perspectiva de per què s'està convocant aquesta jornada de vaga.
1: Doncs bé, a veure, la qüestió és que tenim un problema estructural, no?, en l'educació del nostre país. Té moltes mancances que venen, doncs, d'una manca d'inversió continuada, no?, que hem mantingut durant molts anys, i fa, doncs, que les necessitats han crescut, però no les ha acompanyat aquesta inversió. Tenim unes aules amb una complexitat molt elevada, gairebé un 40% de l'alumnat té necessitats específiques de suport educatiu, i no hi ha els recursos necessaris per atendre a l'alumnat, no?, tal i com requereixen les seves necessitats. Per tant, l'escola inclusiva és un punt capdalt en el qual, doncs, demanem més recursos i demanem reducció de ràtios que vagi més enllà dels marges de l'acord que es va signar a final de curs, que són passes endavant i les celebrem perquè són guanys col·lectius, no?, gràcies a la pressió que vam fer amb la mobilització, però no són suficients i hem de continuar fent passes endavant en aquest sentit, i després hem de parlar d'infraestructures, hem de parlar de català i moltes altres qüestions que fa que, doncs, desestabilitzen el sistema i fa, doncs, no, que l'educació pública del nostre país, doncs, no acabi de funcionar.
0: He vist com intentaven tancar tot el tema de les proves PISA, fent dimitir alguna directora general. Pel que dieu, va molt més enllà, no és només una dimissió d'una directora general, és una qüestió de finançament, de replantejament. Aquí el tema, Yolanda, és que és tan estructural que això no s'arreglarà en una reunió ni s'arreglarà en un any, per entendre'ns. Per tant,
1: digues. No, és que aquí cal que hi hagi una calendarització on situem tots els punts a tractar i puguem, doncs, fer passes endavant. I també en els centres necessiten saber, necessiten una tranquil·litat, no? Doncs que davant de les aules d'una manca de recursos, etc., necessiten saber quan tindran els recursos que són necessaris per atendre l'alumnat. I això ara mateix, doncs, no hi és. I fa que el malestar continuï present, que continuï, doncs, el conflicte i que no puguem, doncs, diguéssim, tenir una normalitat que és la normalitat que seria necessària per poder, doncs, anar avançant amb tranquil·litat. I és que l'educació ara necessitem fer una reflexió de fons molt profunda, blindar l'escola pública i, evidentment, marcar-nos l'objectiu d'arribar al 6%, per tant, calendaritzar d'una vegada la inversió en educació que necessita per poder, doncs, que l'educació pública tingui tot el que fa falta per ser de qualitat.
0: El 6% del producte interior brut del país, no és el que es busca.
1: Sí.
0: Clar, el que passa
1: és que és el que marca la LEC, és el que marca la Llei d'Educació de Catalunya, que és el 2009 i encara estem al 2026 i no arribem ni al 3% a l'educació pública. Home, és bastant vergonyós.
0: El tema aquí és que el 6% del producte interior brut de Catalunya és el 40% del pressupost de la Generalitat.
1: Bueno, hem de prioritzar l'educació perquè pensem que és un puntal en aquest país, igual que sanitat, igual que els serveis públics, i per tant jo crec que podem arribar a assolir aquesta fita, ni que sigui de forma progressiva, però ara hi haurà un nou finançament per Catalunya, entenc que les coses milloraran i per tant doncs, jo crec que és el moment de situar l'educació en el centre.
0: Doncs, en tot cas, demà hi haurà aquesta nova jornada de vaga. Deia al principi que moltes vegades les administracions opten per deixar que es vagin convocant vagues perquè saben que això al final dissol. Jo crec que no ho hem de permetre, és a dir, malgrat que pugui ser una guerra o una batalla o un objectiu a llarg termini i que, per tant, doncs, s'hagi de fer carrera a fons, jo crec que s'ha de fer aquesta carrera perquè és pel futur del país, és pel futur dels nostres fills, no va més enllà.
1: Sí, bueno, nosaltres sabem de primera mà que aquesta vaga preocupa molt, que no és una vaga no desitjada i per això se'ns demana que la desconvoquem. Fins i tot se'ns ha arribat a dir que amb aquesta vaga és molt difícil que reobrir les negociacions. Veure, per nosaltres una excusa, és una vaga que realment no els agrada, però bé, tampoc no han fet les passes suficients no, encara, per poder-la desconvocar. I el que hem d'evitar ara és que ens veiem obligats a convocar-ne més després, no? A haver d'obrir o reobrir el cicle de mobilització, perquè ningú vol que tornem a repetir el mateix que vam tenir el curs passat.
0: Yolanda, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. A vosaltres. Una abraçada.
2: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
3: Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació. Ràdio Arenys.
5: L'esport a la ràdio.
0: 10 i 12 minuts, esport. Torna l'esport a la ràdio. Torna la trobada esportiva dels dilluns. Torna un altre cop en Zenon Tomàs. Bon dia, Zenon.
6: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Zenon?
6: Molt bé.
0: Sí?
6: A punt.
0: Ben tornat.
6: Comencem aquí la temporada amb ganes.
0: Home, amb ganes i victòries.
6: I bueno,
0: amb ganes i victòries. Hi ha líders.
6: Escolta,
0: hi ha dos manites, que deien ja. El Barça ja ha hecho dos manites.
6: Dos manites.
0: Això ja. Ara,
7: ara en parlem de tot això. Manolo Ribas, bon dia, benvingut.
8: Bon dia i benvingut.
7: L'any de la consolidació.
8: No, no. L'any... A veure una cosa. L'any que jo en tinc 72 cap al 73...
6: Que sí. Jove.
8: I de cara ens anon, i em sembla que li agradarà. És la primera vegada que veig al mes de setembre, sí, que ja sé qui serà campió de Lliga.
7: El Madrid. No, el Barça.
8: Aquests moments, si el Barça no fot alguna cosa rara, perquè els àrbits continuen fent les coses rares, perquè sí, però no és culpa, però és aquests moments, però de llarg, no havia vist mai que un equip de futbol, vale? I ara amb el fitxatge d'en Gibraltar, encara ha demostrat la categoria i la bota d'or que és, en el centre del camp. Llavors el Barça està jugant de memòria, vale? I no hi ha cap equip que el pugui frenar. Espanya.
7: De moment.
8: Espanya.
7: Espanya i de moment.
8: De moment. Ara, el Barça continua fallant amb el tema defensiu, això ho sabem, juga molt adelantat, vale? Fa molta pressió, estant d'això, veurem el que duran els jugadors, però aquests moments... I jo crec que no m'equivocaré. Si m'equivoqués estaria content.
7: Sí, home, i tant.
8: també diràs, hòstia, aquest periquito sempre fot aquí algunes tontades. Però aquests moments, no? Aquests moments, veient els partits de futbol, que veus els altres equips i veus el Barcelona, hòstia, és que juga... Que digues que pot haver-hi algunes jugades que són de sort, però la sort es busca, Zanon. La sort es busca, però la forma de jugar que té...
6: Tens que pensar que tu ho deies la temporada passada, que el Barça era l'únic equip que jugava als espais. Aquest any, amb els partits que portem, tenen passes a l'espai el 50% més que l'any passat.
8: Però,
6: encara fan més pilotes a l'espai que l'any passat.
8: Però Zanon, si tu, jo i en Cano ho veuen, aquesta gent... Perquè jo ja els nombraria tots xòfers, perquè, per exemple, aquest entrenador que també té el València i tot això, si saben com juga a Barcelona, saben que juga a l'espai lliure, saben que aquest de Rocafonda, excepte que li diuen que està lesionat, jo continuo dient, quan diuen que està lesionat, hi ha altres coses, altres coses que no es tenen que dir, val? I busca sempre l'esquerra, doncs, hòstia, estindria que si pogués marcar. I a veure, en el món del futbol, ja saps que jo he sigut entrenador i a mi m'agrada com me sento, miro molt a futbol. Un entrenador té que saber el que té i en base de el que té contrarrestar amb l'equip contrari. El Barça, tal com has dit tu, jo ho vaig comentar l'any passat, que jugaven als espais, es tiren als espais lliures, llavors com és que els hi foten aquestes defenses adelantades? És impossible.
6: Les defenses adelantades... Ahir tenia una defensa de 5, aquell noi,
8: sí,
6: eh?
8: Sí, però un te'ls esperava. Escolta'm, bueno, tu creus que a Barcelona, que vaig estar mirant-ho, dic, hòstia, 7 o 8 jugadors del Barça a dins de l'àrea del València, eh? Ojo, eh?
6: Bueno, per això, és problemàtic poder-los marcar a tots. Sempre n'hi ha un que et queda suelto.
8: Vale, però...
6: a més, si la té a l'Iamil i n'hi van 3, llavors en queden més d'un de suelto. I la pilota pot circular per allà al mig.
8: Sí, sí. I el de Rocafonda fa el mateix que feia el Pulga, que ja juga a billar.
6: Sí, sí.
7: Sí, sí, va buscar els rebots.
6: Bueno, però és així. I després, lo important que té el Barça, per mi, en aquests moments, que no sé si durarà tota la temporada, perquè això necessita molt de físic...
7: Home, i tant.
6: Ahir va canviar a 6 jugadors. El Barça va continuar jugant igual.
7: Ja.
6: Canviant a més de mig equip.
7: Ja, té un estil. Ja.
8: Però a veure...
6: Entri, qui entri... respon. I sap que té que córrer, i sap que té que baixar a defensar, i sap quan té que donar la pilota, sí, i sap quan té que anar a l'1 contra 1, perquè si no ho fa així, aquest alemany no està per cuentos.
7: A la banqueta.
6: A la banqueta, eh?
7: I és el pas previ.
6: I llavors
7: xuti...
6: tens que donar-ho tot els minuts que
8: sí,
6: tinguis.
8: Però tu has vist una cosa. A veure, la línia ben fitxat ara amb el Gibraltar, la línia mitja del Barça és la línia mitja de la selecció espanyola. La selecció espanyola ha quedat campiona del món. El centre del camp ha sigut la clau d'això. Pues, hòstia, és que
6: jo no entenc aquest perquè no el va fitxar al Madrid.
8: Bueno, perquè ja saps, a Gibraltar. Sí.
6: Bueno, es veu, diuen... I Gibraltar, per què?
8: Ah, no ho saps?
6: No.
7: Perquè ahir va donar el seu suport a Gibraltar.
8: No, perquè... Quan Espanya va guanyar un europeu, no sé què es diu, ell va dir, Gibraltar és Espanya.
7: Ah, li van fotre
8: un partit d'ascensió. Un partit d'ascensió. Però, i això que dius tu, que no, el per què no va fitxar el Madrid? A veure, jo estic segur que si en Florentino l'hagués agafat i el hagués convençut, ell hagués anat al Madrid. I el Barça es va aprofitar de que no va ser res en la porta, eh? El fitxatge d'en Gibraltar. Els altres companys de la selecció li van dir-li ben per a casa, que seràs tu jefe del vestuario. Perquè deixeu-vos estar de Rocafonda, d'en Rafinha, el que mana en el vestuari del Barça aquests moments és en Rodri, eh?
6: Sí, sí.
8: Va fotre una jugada, tio, en plan defensiu, i li va fotre un pas llarg, i fixi-t'hi com es va cobrir, es va girar, va anar a buscar la seva cama, i va fotre un canvi d'orientació des de la banderia de corna.
6: Des del córner, i amb tres jugadors del València.
7: Sí, sí. Jo avui sentia que deien que el Madrid va anar a buscar-lo, que el Madrid li va oferir molts diners, més que el Barça. Diu, quan t'ofereix el Barça, jo te n'ofereixo més.
8: Però aquí...
7: I que el tio va dir, mira, a mi el que m'ofereix el Barça ja m'està bé i prefereixo anar a jugar al Barça per estil de joc que anar a jugar al Madrid. I que es veu que el Madrid està molt, molt emprenyat per això. Amb
6: Ell també estava emprenyat perquè quan ell va ser pilota d'or... És aquella vegada que el Madrid no hi va enviar ningú.
8: D'allò d'en Vinícius, però bé.
6: Entesos.
8: Sí, però aquí,
6: i això li va saber greu.
8: Aquí tingues compte com ens anem fent més grans, tenim més manies i més coses. L'avi, el president del Madrid,
7: sí.
8: ell li va afectar molt que estigués amb l'altra candidatura. I això
6: també
8: pesi el que pesi. Sí. L'avi és el culpable que en Gibraltar no estigués en el Madrid. I el Madrid... ja que estem comentant això, per mi, el Madrid té els mateixos fallos que l'any passat.
6: Sí.
7: Sí.
6: El que tenia que reforçar no s'ho ha reforçat.
8: No ha fitxat cap Gibraltar a mig camp.
6: No.
8: Gibraltar, per dir jo, per mi, jo considero un jugador, un director d'orquestra, Zenon, a Madrid no en té cap. Llavors,
6: no, perquè l'anglès aquell no és.
8: No.
6: Aquí pot passar... És un rematador, és un passador, però no és un organitzador.
8: Aquí pot passar... Sí, sí,
7: al Madrid poden passar dues coses, jo crec, i després tornem al Barça, però poden passar dues coses. Una, que és que els jugadors es pleguin a l'entrenador i al final l'entrenador els faci més o menys funcionar, que jo crec que l'entrenador... O sigui, jo crec que el Madrid s'ha equivocat recuperant a Mourinho, i jo crec que Mourinho s'ha equivocat en el Madrid... No. Perquè ell, el Madrid, sempre haurà estat un mite i veurem què farà aquesta temporada i no perquè no pugui fer res, sinó perquè com a entrenador les últimes temporades allà al Benfica i tal no ha demostrat pas massa cosa.
8: Fixi-t'hi, sí, però fixi-t'hi una cosa, el partit Betis-Madrid, València-Barcelona. El porter del Madrid... L'única pilota que li va arribar a porteria va ser aquell remat de gol, aquell remat,
7: sí.
8: i amb un reixàs que va fer gol. Alex de l'Espanyol.
7: Sí,
8: jo com vale.
7: Sí.
8: Vale, no li dic el nom perquè... Alex, ja està, ja sabeu qui
6: ja
8: és.
6: Ja no te'n recordes.
8: No. Alex de l'Espanyol us va treure 3 o 4 pilotes de gol, eh?
7: Sí.
8: Ojo, que aquí...
6: D'una cantada d'en Rodri...
8: Bueno...
6: Una cantada del Koundé i una cantada de l'altre lateral, el nano que juga.
8: Però va dir que...
6: O sigui, tres vegades que van arribar va ser perquè van perdre pilotes...
8: Ojo, ojo, que...
6: Al mig del camp i a córrer tots.
8: Cara, imagina't tu que el partit està amb un 0-2 i ells, aquestes pilotes que haguessin pogut entrar... Ojo, que llavors també parlaríem...
6: Bueno,
8: parlaríem...
6: Amb sí. El Rayo ja ens va passar.
8: Bueno,
6: i però... l'any passat, 11 vegades bueno, ens va passar. No, jo, 11,
8: jo,
6: que vam marcar primer.
8: Sí, però, sí. Zenon, jo només et dic que estem parlant d'aquest últim partit. A Madrid li van xutar una vegada a porteria i van fer un gol de rebot. El Barça, el porter, 3 o 4 pilotes de gol, eh? Mira que no vaig veure tot el partit del Barça.
6: No, tres només. Hi van haver tres.
8: Bueno, perquè jo vaig haver d'anar...
6: També el Barça va fer tres pals.
8: No, tampoc. Això dels pals... Jo no els vaig veure perquè vaig anar cap a Barcelona.
6: Això del porter també.
8: Bueno, però dic
6: ells
8: que...
6: van tenir tres ocasions que van ser tres fallos. O sigui, de jugada d'ells no n'hi va haver cap.
8: Però, cap. A veure, ara és on... Tal com està Barcelona... A veure, quin xòfer de primera divisió... sap contrarrestar al Barcelona.
6: A l'entrenador del València ahir.
8: Aquell no sé on te va sortir.
6: A les declaracions va dir és que no hi ha manera d'aturar-se. Bueno. I ho he canviat tres vegades de plantejament i m'han entrat per un tambor.
8: És una tachofera, aquest.
6: Bueno, no ho sé. Aquest, però està primera.
8: Sí, però està primera. Per això t'ho dic, que hi ha molts de xòfers, a primera divisió, que no saben com tenen solucionat això. Vaja el meu petit punt de vista esportiu, eh?
7: Una pregunta. Són xòfers els entrenadors, que probablement ho són, o és que la qualitat de la primera... És a dir, la qualitat de la primera divisió espanyola és a nivell de jugador, eh? Fora del Barça i del Madrid...
6: I amb el Barça i el Madrid ja vas veure on te van arribar l'any passat,
7: sí,
6: a Europa.
7: Sí, bueno.
6: I a l'Europa League aquesta que juguen, que sempre teníem el Sevilla, que l'ha guanyat sí. No sé quantes vegades, i tots aquests, no hem arribat enlloc tampoc, eh?
7: Sí.
8: Tu creus que el Llevant li pot fotre 5 gols amb el Betis? És que jo no...
6: Sí, bueno, coses estranyes.
8: No és estranya.

0: Depor, bueno, de fet, el Depor va... quart, cinquè, va en cinquena posició, té 8 punts. Clar, és que mires la Lliga Espanyola i dius, vale, el Barça, 12 punts. 12 punts vol dir que ha guanyat 4 partits, eh? No, no. 4 partits.
1: 3 per... 4 per 3.
0: Clar, 4 per 3, 12. El segon és l'Alavés,
2: sí,
0: que en porta 10.
2: Que l'Alavés, si em deixes fer un incís, sí, sí, l'Alavés... I sempre dic jo, no, perquè és que... A mi en sé molt, a mi sóc un zero a l'esquerra. L'Espanyol tenia que haver fitxat amb en Mariano, però amb els ulls tancats, i Mariano venia a l'Espanyol. Però... I això, el tema aquest de Mariano no és ara el tema Monchi, no, eh? És dir que és d'abans. En Mariano arriba un moment que un jugador de futbol puja les escales, els galons, puja dalt de tot, i allà sóc a mi senyor, i millor, en tants de calés, llavors foten un baixó molt gros. Ara que amb aquest jugador li van dir, fa 2 anys, li van dir, ojo, lo que hagas en les temporades, que el futbol se va terminar per a dir, ara aquest home... amb la línia que farà aquest any, aquest home té una renovació de 2 o 3 anys més, Mariano. I Mariano, hòstia...
3: Però, sí. Si anem al tema dels fitxatges, ara teniu el Monchi, que és el rei dels fitxatges.
2: Però, bueno,
3: a veure... I el Monchi, segons el Monchi, tot el que li va demanar l'entrenador.
2: Però si bueno...
3: I l'entrenador es queixa de que li falten algunes peces... ja hi som una altra vegada.
2: Monchi està fent, i això ho sé jo, tothom, i si dic sempre la paraula jo, perquè jo no enganyo, i la premsa no ho diu, està fent amb els pocs calés que li han dit, que amb ell no l'han enganyat amb res, que tenia que moure, tenia que moure uns fitxatges. L'Espanyol s'ha gastat 4 o 5 milions de pessetes, eh? O I 4 i mig, eh?
3: 7 fitxatges, no?
2: Sí, però em refereixo... ojo, que l'Espanyol està sanejat 0.
3: Sí, no, home, no, la gran avantatge que té l'Espanyol és que no deu calés.
2: No deu
3: sí,
2: res, sí, però...
3: Aquesta és la gran avantatge.
2: Però el que jo els estic criticant i fot 4 o 5 anys, que l'Espanyol no saben fer palanca, eh? Trobar cap palanques, eh? Perquè, hòstia, que no tinguin el nom vengut, que hagin tingut que en Dani, que no sé què ha passat, que ha desaparegut del mapa, i ara tenim aquesta empresa que és de cases, que ve de Madrid, pensem que és per 1,5 milions. Hòstia, no...
3: Però ara, l'Espanyol, què? Xino? És americà? O què cordons
2: bueno,
3: és?
2: Les
3: hi són tots, eh?
2: Les bones llengües diuen que són americans. Jo...
3: Sí, però el xino continua allà.
2: Sí, jo estic zenon que a l'altre no li ha pagat... L'americà no li ha pagat el que tenia que pagar-li encara a Mochino.
3: I l'altre dia, mentre em deguis calés, jo estic aquí.
2: Sense, començó el meu. Sí, no, el xino, i l'altre xino que està allà dins de l'Espanyol, no hi seria. Si jo t'ho he comprat tot. Tu què fa? Vostè fora neteja. I netejar també 3 o 4 d'aquests que no saben trobar publicitat per l'Espanyol. Mira el Barça. Fent-ho d'una manera, fent trampes, no fent trampes, miras tu quins fitxatges està fent. Estàs que... I has dit una paraula màgica. En trec 5, en ponc 5 més. Collons? Hòstia, aquest de Rocafonda, bueno, aquest de Rocafonda no el tocarà mai, perquè ja el va amenaçar. No, a mi no me canvies mas. Ja li va amenaçar l'any passat. M'entens? Llavors aquest no tocarà i aquest farà el que voldrà. Però bueno, els triomfs, els 3 punts, categoria, l'imatge, li porta calés al Barça, però el Barça se'l té que envainar. I vosaltres contents. Ara imagina't com si estiguéssiu sanejat el que faríeu.
3: No, bueno, clar.
0: Sí, sí,
3: si no
0: sí, sí.
3: Tinguéssim l'1x1 aquest i tinguéssim el camp pagat, bueno...
2: I
3: penso una cosa, no és només el camp, eh? Després, a la que s'acabi el camp, tenim que fer el palau.
0: Sí, sí. No,
3: i tenim que fer el palau de gel.
0: És que ens hem fet la trampa...
3: Ui, es té que fer el museu nou.
2: Sí, ui, sí. Això que no...

0: aquesta segona fase que diu en Zenon és com les pistes de l'atisme
1: d'ell.
0: Sí. Eh?
1: No es farà mai. Això, clar, això no es farà mai.
2: No, no, hi haurà abans el pavelló de Can Barça que les pistes.
1: Això jo estic d'acord amb això.
2: Mira
1: jo
2: també, si hi ha d'on llargues.
1: Jo també ho veig, això.
2: Mira si d'on llargues.
1: Escolta'm, ja tornem al Barça després, si vols anem a l'Espanyol. Jo crec que fa el que... A veure, si miro la classificació es parteix bàsicament entre els que guanyen i els que no guanyen, d'acord? Ho dic perquè el Barça endú 12, llavors hi ha una frontera de l'Atlètic que endú 6, el Llevant està amb 5 i al mig, llavors ja entren 4, 3, 2 i 1, tota la resta. L'Espanyol està amb 4, és el primer dels que no guanyen, per entendre'ns. Però està al mig de la classificació, és a dir, està allí. No,
0: diguéssim... Qui tenia...
2: I jugant més de mitja hora amb un de més...
0: Ah, però Xofer, només que no sap ell una cosa... Si tenia problemes per saber les parades de l'autobús on tenia que parar... No fotem, home! I després... Hasta em vaig haver d'aixecar-me ahir i es va aixecar el segon a donar les indicacions i li vaig dir, cállate i baja i siéntate, que no tens ni puta... Perdó.
1: No tens ni idea.
0: No tens ni idea, perquè jo com crido quan ningú crida, va? Saps?
2: Que se't senti.
0: I es va sentar, tio, és que... Això... Però això, en Monchi es va trobar de que ell va venir, la gent... Manolo, no Manolo Ribas, eh? Manolo
1: González.
0: Manolo González. I llavors va dir, hosti, si ara vinc jo i em carrego, l'afició me se pot posar.
2: Sí, però esclar, és una petició que estaven demanant un entrenador que va perdre 18 partits seguits. Sí,
0: tu saps que l'Espanyol...
2: Sí, 18, va fer un rècord, eh?
0: Sí. Tu saps que l'Espanyol ja tenia... En Monchi ja tenia en Bordalàs, ja havien parlat. Vale, però...
2: Jo crec que molt bé va fer que no baixés a segona o va tenir la sort de que al final els va salvar.
0: El que va dirigir... Va dirigir l'equip en Monchi, no el va dirigir ell.
2: Entesos. Però va estar 18 partits perdent punts que va fer que al final patís.
1: Sí. No, lo del...
2: Era perquè... Moltes gràcies pels anys que has estat aquí, per
0: les servicis
2: prestados, però canviem d'entrenador.
1: Que Manolo González sigui entrenador de l'Espanyol és d'estudiar. O sigui, deien, no, té molt de mèrit que el Barça de Flick ha guanyat la Lliga. No. El que té molt de mèrit és que el Manolo González segueixi sent entrenador de l'Espanyol. Això sí que té mèrit.
2: I estigui a primera.
1: Perquè amb el paper que ha fet, això sí que té mèrit. I no s'entén, o sigui, no s'explica.
0: I encara hi ha gent... Encara hi ha gent que la polla ara cada vegada menys. I a mi em poden dir algú que m'escolti que vull que perdi l'Espanyol. No, jo vull que guanyi. Però si tu veus ahir mateix fot una alineació per posar amb l'Ele Cabrera, que ha estat tres partits que van sancionar perquè va picar el Bart, perquè estava una mica constipat i va picar el Bart, no? I van fotre tres partits. Destrossa la defensa. A mitjó camp, també destrossat. Hòstia, és que és un tio que no sap muntar les alineacions. No sap quan... Jo no he jugat mai, meu pare sí, la Gibrona, que jugava molt a escaig, que saps tu que depèn amb l'escaig si el contrari, però tu tens que buscar-li una contra per tapar. Ni això sap llegir els canvis que fa l'equip contrari. I tenia en Plaza, que aquella en Plaza, que és en sorrises i làgrimes, en Plaza, pues és un veterano de guerra, cony, i va tenir la sort d'un altre fallo defensiu, que almenys de l'Espanyol aquesta jugada ja li han fotut 4 o 5 gols, de la mateixa jugada del gol d'ahir, 4 o 5 gols durant la temporada passada. I aquesta, hòstia, i em diràs tu, com que ara abans jo a mi que m'agradava anar a veure els entrenos, ara t'ho prohibeixen, només 10 minuts a la premsa, t'ho prohibeixen anar a veure els entrenos, perquè jo no sé què cony foten els entrenos.
2: Tot és secret. Tot és secret.
0: Okay, vale, clar, és el mateix que tota la setmana sense entrenar, que estava enfermo, que tenia un golpe. Un golpe, us ho podeu creure vosaltres, però el golpe de Rocafonda no tenia cap golpe, eh?
1: Ojo, No, però bueno, els clubs cada vegada és més complicat, això. És a dir, és més... jo el que no entenc és com la primera volta de la temporada passada l'Espanyol va fer una volta espectacular.
0: Ara ho està fent l'Alavés. Ara l'Alavés està fent el mateix que va fer l'Espanyol l'any passat.
1: Ja, però la segona... drama.
0: No, t'estic dient de
1: victòries
0: de punts,
1: i de punts.
0: M'entén d'això, doncs pues mira, és una cosa molt clara, tu. És els calés. El que tenia... el xòfer tenia l'any que estava entrenant, més l'any següent. I el xòfer ha dit amb això particular, diu, d'on de creix que... me tenia que agafar un ferro calent, perquè si no, on te voleu que vagi? Me l'he jugat i estic allà. Però saps, a veure, aquest en Monchi...
1: El farà saltar.
0: No.
2: Home,
0: ara...
2: Un director tècnic té que saber... d'on venen els mals.
1: I
2: el que tu tens raó és això, que l'Espanyol està primera gràcies al Monchi.
0: Clar.
2: Perquè els dos últims partits va entrar el Monchi allà dintre i va quadrar tots els jugadors, eh?
0: Clar. I si tu llegeixes la premsa, és un petit comentari a l'Espanyol, diuen que el xòfer, Manolo, va pujar a l'equip. No, el que va pujar a l'equip va ser la persona que tenia al costat, que en sabia més que ell, que li dirigia les coses, i que va ser en Luis Blanco. Què va fer el pujar a l'equip? La primera cosa que va fer el xòfer, carregar-se amb en Lluís, perquè en sabia més que ell, i va agafar un palmero que només diu que sí.
2: És el que s'acostuma a fer.
0: Bueno, però per veure, la majoria dels equips tenen un segon que
1: funciona.
0: Que funciona, eh? Si jo et dic Zenón, vigila que ens estan entrant per l'esquerra. I què coño estaves tu? Què sabes tu d'esto? Per l'esquerra, que només que nosaltres tenim esterrada a l'esquerra... I és el mal de l'Espanyol. Ara tenim tres partits que són 9 punts. A Pamplona,
1: sí,
0: vale? Llavors anem al Rayo Vallecano i llavors ve l'Elche. Llavors hi ha aquest paro que jo, com que tampoc... Sí, hi ha un paro que jo no entenc. Quasi un mes. Quina lliga hi ha?
2: Jo què sé.
1: L'Osasuna... No, tampoc.
2: Això és una altra de les coses que es tindria que mirar, però que no ho miraran.
1: No.
2: No ho miraran, perquè hi ha calés pel mig. Però, aquests paros...
0: Però un mes?
2: Entesos, jo què sé. Jo
1: un, què sé. Un mes de paro?
0: Quasi un mes. Fixa-t'hi, com després de les... Si tens el calendari aquí, busco per l'ordenador, veuràs... Ara que n'hi ha 4, la jornada 8, sí? 8, quin dia se juga?
1: Hòstia, no sé, ara ho he de mirar, eh?
2: Hi ha el paro de seleccions del setembre,
0: però,
2: es fa cada any, que abans no es feia i ara es fa, i després, abans de final d'any, n'hi haurà un altre,
0: destrossa... Quasi tres setmanes, un mes, de paro.
2: Qui va ser el millor ahir? Del Barça.
0: Qui va ser?
2: El Fermín.
0: Bueno, sí.
2: Ha anat al Mundial, el Fermín? No. Els equips de la Premier a Anglaterra, quants lesionats tenen? El Madrid, quants lesionats té? Tots mundialistes. A Itàlia. No, a Itàlia no.
0: Itàlia estava fora de...
2: Però
0: que mira que
2: els equips que van anar
1: al
2: Mundial i que van arribar doncs, a semifinals o finals... Estan fora.
1: Bueno, jo crec que una part de perquè el Barça juga també respecte a la resta d'equips, al marge del Flick, l'entrenador, la qualitat dels jugadors i tal, és que, i tu ho has dit, com que era el mig camp de la selecció espanyola, porten jugant junts,
2: sí,
1: des de fot, pràcticament, clar, sense parar.
0: Entre la selecció i ara juntes al Gibraltar, que t'acopla aquí, en caçador s'obre, saps?
2: Sí, bueno,
0: ja. Però ara es trobaran això, que hi ha un jugador que per mi sí, costa, en Gavi cada vegada està més guerrell, eh?
2: Bueno, però en Gavi et sortirà un partit d'aquests que hi haurà...
0: T'estic guerrell perquè per la col·locació de les lesions, eh?
2: Però en Gavi
0: et sortirà
2: 20 minuts un partit que es tingui que repartir una mica i tingui que anar i t'ho farà.
0: I repartirà.
2: I posa-lo on vulguis, eh?
0: Sí, però juguen... A Barcelona juga de memòria. Però llavors, tu munta-li...
2: El que sobrava era en De Jong.
1: Bueno, és que en De Jong ja fa
2: aquest
1: molts anys que
2: no
1: sobra.
2: Aquest no ha fet res les temporades que ha estat aquí, ni farà res.
0: Però mira que...
2: I a més, amb el cuento aquest de voler anar amb la selecció, està lesionat. Escolta, això vol dir que en el seu club li importa un bledo.
1: No, en De Jong no, ja fa molt de temps que no pinta res.
2: Sí, és el que tindrien que facturar.
0: Tu tens ara un equip Zenon, que juga de memòria. Però llavors, els grans, ja no dic xofers, els grans entrenadors, perquè considero que unes persones que estan a primera divisió tenen que ser grans entrenadors i tenen 7 tècnics seus a darrere que ho miren tot. Sempre hi ha una contra de lo que fas tu, Zenon, com a Barça. Sempre hi ha un punt dèbil, saps? Sempre hi ha un punt dèbil.
2: El punt dèbil que té és la defensa.
0: Llavors, juga-te-la com feia el viejo Aguirre, que el viejo Aguirre jugava pilota de rugby amb un o dos delanters que no baixaven a defendre, eh? Ara tothom té que defendre. I després tothom fa jugar els jugadors a cama canviada. Hi ha pocs que perquè jo soc un extrem dreta, pam, pam, pam, que et fa la jugada que et diblava lateral, pam, profund, i buscava un tres colls de delante centro. Cama canviada, hi ha el de Rocafonda i algun altre més que et fa aquesta cargolada. Pues, hòstia.
2: No, ara també el Barça juga sense delanter centro.
0: Perquè fa falta. Un delanter centro.
2: De la manera que juga no li fa falta un delanter centro estàtic.
0: Aquí està, a l'espai.
2: Necessita dos jugant, o tres que puguin entrar jugant, pel
1: que
2: centro.
1: Que juguin oberts i que entrin.
0: Jo això de l'espai lliure vaig començar a veure l'Espanyol quan hi havia el calvo en De La Peña Mantamudo. Li fotia d'això. I si s'encertava el remat, Zenon, és gol. Tu dius, a Lamin, el gol que fa, hòstia, és de sort. Bueno, no és de sort, però, collons, que normalment un altre porter, pum, la fot a fora. Però no, cony, la va fotre, la va xutar
1: i la va fotre dintre.
0: Doncs ja està, futbols, i és el que li vagi a l'Imundo al Madrid. Hòstia, allà al camp. Collons, amb el Betis. Hòstia, quantes jugades de gol vol perdre amb el Betis?
1: Sí,
2: moltes. Que un penal van fallar.
0: Bueno, que el penal aquell que t'ho tornarà a repetir. Però, sí, home, sí,
2: no.
0: No. Que diguin...
2: Reglament diu que tens que tenir el peu a terra.
0: Bueno, i a l'Espanyol li anulen...
2: Que el torso no és fuera... No és entrar en l'àrea.
0: I quan trepitja, ells saben que quan trepitja, a l'altre xutat. Hòstia, Zenon.
2: Bueno...
0: Home, jo no... Mirant-se tant d'això, l'Espanyol li anulen un gol al 1-0, per posició que afecta, sí. Vale. Si tu mires el reglament i busques A, E, I, O, U, sí, perquè només hi havia un defensa, jugador i porter, i el porter estava quasi paral·lel amb el jugador, i quan només hi ha un jugador a darrere, es considera fora de joc. Si allà al camp això no ho veus, ho vaig veure per la tele, al vespre. Mm. Home, si tu mires el reglament, vale, per això, però estan mirant, el Barton està mirant fan prim, i ara amb aquest, en les pilotes...
2: Sí, en la pilota, sí. Sí, perquè el gol que li van anul·lar a l'Iamil també és que allà no és ni que portés un 45, eh? I és que encara no, és menys, sí, sí. No,
0: perquè la pilota li pita el xip, perquè ara porten sí. xips de fora de joc.
1: Ah, sí?
2: Sí. O sigui, ara, quan toca la pilota el que s'entra,
1: sí?
2: Perquè, esclar, podia ser o més aviat o més tard que clar. Toqués la pilota. O sigui, no, l'àrbit és... està mirant i el línier està mirant el jugador, no sí. està mirant el la que s'entra.
1: Ah.
2: I ara no, ara és en el moment
1: en el que, tu
2: que jo... hi ha el passe.
1: Val.
2: Que fort. I llavors et marques si estàs més adelantat o no estàs sí, més adelantat.
0: Sí. I
2: és clar... Això... 5 dècimes de diferència clar, clar. Ho varia tot,
0: I,
2: eh?
0: I tenen, o sigui, els aves tenen porten dos rellotges.
2: Dos rellotges.
0: Un de cron i un de xips.
2: I el que li van anul·lar al Madrid era per lo mateix, eh?
1: També pel xip de la
2: o
1: pilota.
2: O sigui, va ser pel xip de la pilota.
1: Mare.
2: I sí.
1: Bueno, està bé.
2: Home,
1: perdona, és com les càmeres que porten els àrbitres aquí. Ai, no. Això m'encanta. Sigue, sigue, sigue, sigue. Pepito, no hi falta, no hi falta, no hi falta. I van corrents i vas veient aquella imatge.
0: Llavors, amb el que jo us dic a vosaltres, que quedareu, però setembre ja, sí, ja sóc campió. No em facis dir amb els punts que portaves de diferència. Bueno, però ara, que el Barça ja és campió.
2: Un moment. Bueno, amb l'Elche,
1: claro,
2: que va baix de tot.
1: Sí.
2: El València,
1: bueno,
2: que va baix de l'últim.
1: Sí.
2: Amb el Rayo Vallecano.
0: Has vist algun equip...
2: Equips de veritat?
0: Has vist algun equip de futbol com juga el Barça? Dos partits que es viuen.
2: No, de jugar i jugar diferent.
1: Però tampoc no he vist una banda com la del València. Ai, güey, era una banda.
0: Bueno,
1: és a dir, jo a mi
2: home, sí. Allà tenen el problema també del xino. Allà el xino està esperant tenir el Camp Nou, quan tingui l'estadi nou i la gent inaugurat, aquest s'ho vendrà tot.
1: Vale.
0: Però ara l'operació València.
2: Perquè a més té, el tio aquest té una immobiliària.
1: Sí, sí.
2: El que vol és construir un tallà
0: a Mestalla. A Mestalla. Però dic, llavors què passa? A Mestalla, que també hem de saber si està net, limpio de poble i paja.
2: Home, suposo que deu estar recalificat el terreny. Home, no es fan aquestes operacions tan importants i canvia l'estadi de lloc. Mira, el Barça no l'ha canviat de lloc. El Bernabéu no el van canviar de lloc.
1: No.
2: A l'Atlètic de Madrid perquè van aprofitar la Peineta,
1: sí, sí.
2: Que era un estadi que ja hi havia.
1: Sí, sí.
2: L'únic que van fer és remodelar-lo. El Betis l'està fent en el mateix lloc.
0: Sí, bueno, i el Sevilla quan acabi el Betis.
2: I el Sevilla també.
0: Quan acabi el Betis.
2: O sigui que quan hi ha aquestes operacions tan importants és que el terreny ja està recalificat.
0: Sí, bueno.
2: Però... I el tio sap que la que se'n vagin, Camp Nou...
1: I
2: ja s'ho pot vendre tot i construir aquell terreny que el deu haver comprat ell.
1: Ja està.
0: Ah, bueno,
2: i ja està.
0: El topo de turn, no?
2: Entesos.
1: Sí, sí, bueno, el tio que li serveix de... Bueno, jo, a mi m'agradaria que no t'equivoquessis i que el Barça fos així i tal, però jo temo que això no anirà així.
0: Tothom ha patit. Deportivament és el meu pensament.
1: Sí, sí, que sí, que sí.
0: Per equitament?
1: No.
0: Això està...
2: En aquests moments està jugant... Bé,
1: és el millor equip de la Lliga,
2: i el que et deia abans, canvis la peça que canvis,
1: sí, sí.
2: Continuen jugant igual. O sigui que vol dir que pot fer moltes rotacions.
0: Amb unes posicions molt importants,
2: pots fer
0: els canvis. A on hi ha el problema, que no pot fer gaires coses a darrere. Perquè a darrere hi ha...
2: Mira, perquè... Ahir mateix, a la que aquella es va trencar el nas i va entrar el Condé, vam començar a tremolar. Fins de llavors no hi havia hagut cap oportunitat del València.
0: A mi...
2: A la que va entrar el Condé, tots les càmeres ens tremolaven.
0: A mi, Zenon, aquest és un dels jugadors que no m'agrada a mi, del Barça.
1: El Condé?
0: No, el del nas.
2: Hòstia,
0: perquè el nas
2: m'agrada perquè el posis on te'l posis i respon.
0: El del nas... El del Nas, em sembla que aquest Nas ja havia rebut.
2: Sí, l'any passat li van trencar.
0: Ah, pues és la segona trencada.
2: Sí, però aquest el poses de central. El poses de central, respon. El poses de lateral, respon. Sí, sí, però... El poses al mig camp, respon. A la selecció se'l van endur per això, eh? Per lo polivalent que és.
0: Sí, però a mi no
3: t'acaba de fer.
2: Perquè, a més a més, és això, és un comodín.
0: Bueno, el que sí que fa és com els policies. Et fa fer les mans... Ell fot una entrada i se'n va aixecar les dues mans, que ell no sigui mai.
2: No, home, no és dels que siguin dursos, eh?
0: Bueno.
1: Escolta'm, vull parlar un moment de l'esport local, que sé que avui a partir d'avui es poden inscriure la gent i tant a la penya Panemi.
2: Bueno, no es poden inscriure com vulguin. Bueno, a partir d'avui ja poden venir a entrenar.
1: Exacte, ja poden venir a entrenar.
0: Has d'arreglar les pistes?
1: Com ho tenim, això?
0: Has passat el toro?
2: Vaig pujar l'altre dia i tenim que començar per la baixada, perquè hi ha els xaragalls que hi havia...
0: I espera't,
2: l'any passat. Juny.
0: Però quan faran això dels xaragalls?
2: Nosaltres tot aquest mes de setembre...
0: Saps per què t'ho dic? Això dels xaragalls? Perquè ojo dimecres.
1: Sí, sí, dimecres fotrà una tempestada
2: Ho demanarem el dijous.
0: Ah, vale.
2: Doncs ara comencem avui, sí. De 6 a 2 quarts de 8, doncs dilluns, dimecres i dijous, a la plaça de les Palmeres, a la primera platja,
0: sí.
2: Que com cada any fem un estatge. Nosaltres sí que fem estatge.
0: Home.
2: I fem un estatge entrenant a la sorra.
0: Vale.
2: Que això sempre ens ha anat molt bé.
0: Vale.
2: L'únic que aquest any tenim que accelerar-ho tot una mica.
0: Per què?
2: Perquè les competicions es comencen un mes abans.
0: Ah, sí?
2: O sigui, abans teníem el primer cross a finals d'octubre.
0: Sí.
2: Ara ho tenim a final de setembre. I llavors, és clar, la pretemporada serà molt curta.
1: Però perquè n'hi ha més o què?
2: Perquè els crossos ara els volen acabar abans de Nadal. Mm. Per després de Nadal hi ha de dedicar-se només a pista coberta i pista a l'aire lliure.
0: Vale.
2: O sigui, han comprimit molt la temporada de cross.
0: Tu tens pista a l'aire lliure, tranquil.
2: I jo, sí, jo no tinc problemes, perquè tapadora no me n'han posat.
1: No
2: me l'han eixamplat, ja, no ens han posat tartant.
0: Hi ha llum? Hi ha aigua calenta?
2: Bueno, teníem dos termos amb aigua calenta, ara només n'hi ha un, des de ja fa un any i mig.
1: Per què?
2: Perquè es va fer malbé.
1: I no hi han canviat?
2: No. Hòstia. Però bueno, escolta.
0: Vés a Can Saragossa, que té el canvi.
2: Ens han deixat una manguera allà a terra, que suposo que deu ser d'algun grup d'aquests que ha fet colònies, i ens l'ha deixat allà, i els ruixem una mica en els nanos.
0: Hòstia.
2: No, un desastre. I és, a més, acabarem la legislatura i no hi haurà ni projecte.
0: Sí, sí.
2: No hi haurà ni projecte. Que si hi hagués projecte, quan comences a la legislatura, pots començar a treballar.
1: Però n'hi haurà.
2: Que si no hi ha projecte, ja perdem un any per fer projecte, amb els 4 anys que vinguin a darrere, amb els 3 que vinguin a darrere, no hi ha temps de fer una instal·lació com aquesta.
0: Però, Zanon, o sigui, jo que... et comento una cosa, i perdona que sempre digui jo, que en el camp de l'Arenys, com van fer les obres, no van demanar amb els... No sé si hi havia dos o només hi havia un sol club. Mirar el projecte, perquè, van fer l'ascensor, que també sembla l'ascensor de Ràdio Arenys, que tampoc funciona.
1: No,
0: eh?
1: No.
0: Vale? Que l'ascensor que tapa mig mitja banda, que la grada...
2: Que el projecte estigués mal fet. O sigui, per fer una adjudicació d'obres, no té per què estar bé el projecte.
1: Mira la biblioteca.
2: O sigui, el projecte és, per saber, una valoració. Llavors, quan saps el que costarà, pots licitar. Que el projecte estigui aquí malament perquè t'han fet l'ascensor allà al mig... És igual, però tu saps que allò costarà 1.525.000.
0: Però
2: ho pots licitar. Que si tu no tens el projecte i la valoració d'aquest projecte, és que no pots anar a licitar l'obra.
0: Perquè hi ha un tècnic de
2: llavors
0: de...
2: són els serveis tècnics que quan veuen el projecte tenen que dir això no està bé, això no està bé, això no està bé. Ah. Però ja sabem...
0: però com van... són bons tècnics, perquè jo t'estic parlant...
2: No ho sé.
0: Jo t'estic parlant d'això de l'Arenys.
2: Però i, per compte, que es veu...
0: I ets a temps.
2: Tot el que és obra pública...
0: Sí, i ets a temps, tu. Com si d'aquí 3 anys...
2: Jo l'únic que he demanat que quan hi hagi un projecte ens el deixin veure. Home, quan els socialistes van fer el seu projecte que pujava 1.200.000 i me'l van ensenyar, jo amb un llapis vaig començar a tatxar el que sobrava.
0: Què vas baixar?
2: I van baixar de 1.200.000 a 600,
0: Perquè tu vas... No,
2: perquè jo sabia les necessitats que tenim i el que es faria servir i el que no es faria servir. Per què volíem uns vestidors de jutges?
3: Ja. Si no farem mai competició.
2: Per què volíem dos rectes de 100 si només amb un en tenim prou? O sigui, coses bàsiques que jo no entenc, com uns senyors de la Diputació, que teòricament doncs, tenen tècnics d'esports, fan un projecte com aquest.
0: Bueno, això...
2: Per mi que van fer un projecte que no es pogués fer, per no fer-ho.
3: Bueno, van agafar el projecte que van fer...
2: Però és que ara no tenim ni projecte. Ara no tenim ni projecte. Ni el tindrem.
0: I després el manteniment. El manteniment d'una vegada s'ha fet això. Perquè jo t'haig de dir una cosa encara, perquè a mi tan m'ha fet dir-ho públicament. Si el torneig de Sant Roc no arriba a ser en Roman i la persona que està parlant i que tinguéssim la gran col·laboració d'en Jordi Periques, no hi havia llum, eh? Es va quedar tota la llum.
2: I això és nova, la instal·lació aquesta,
0: I el problema era que d'un baixant que anava tota l'aigua dintre d'un... Saps aquells llums que com vas caminant es van obrint i tancant? Va ser allà. I gràcies al tècnic d'en Jordi Perí, que a mi no em costa res dir la gent, i que en Roman i jo vam estar matxacant el dissabte, el torneig no hagués pogut fer, eh?
2: Així ens van les coses.
0: Vale.
3: No,
2: nosaltres les llums que tenim estan allà des del 97.
0: Funciona?
2: De tant en tant se'n fon una bombeta i al cap de mig any me la canvien. Però allà, de la manera que està la instal·lació, algun dia d'una ventada és que caurà tot, eh? Perquè els fils estan penjant, tots.
3: Però no ho diguis perquè encara us faran fora.
2: Sí, això acabarà, que aquí no es pot, que és perillós i tindrem que tornar a la platja.
3: Sí, això acabarà.
2: Però és que no ho arreglaran fins que passi.
3: Ja.
2: És que vens allà i veus els cables penjant, i això, en Manel, que havia sigut l'electricista de la brigada, ha estat anys i anys matxacant-ho. Però com que això és de l'enllumenat públic, bueno, pues aquí hi ha una empresa que porta l'enllumenat públic, doncs que vagi allà a governar.
0: I tu aquesta pujada que dius tu pels xaragalls, això la solució més fàcil és asfalto?
2: Això ja ho farem quan fem les pistes.
0: Asfalto?
2: Ara me'l cuento que ja farem les pistes, no ens tenim que gastar ni un euro a les pistes actuals.
0: Anirem parlant.
2: Tenim d'aquí al maig parlar-ne parlant, no?
3: Un munt.
0: Hi ha temps per sortir tot publicat i tot això?
2: No.
0: Eh?
2: Ja et dic, jo, quan van començar aquesta legislatura, els hi vaig dir, jo seria feliç si poséssiu la primera pedra.
3: No ho tindrem tot fet.
2: Llavors, ara els hi dic, jo seria feliç, o la penya seria feliç, de tenir un projecte.
3: Ho he de deixar aquí, perquè ja són les 11.
0: Quants anys et queden per jubilar-te de la pandèmia?
2: Ui, no ho sé.
3: Gràcies, ara en tornem demà a les 9.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona ha causat 3 ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casals, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
5: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen, aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
4: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7, a Banyeres del Penedès, deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, amb Mossos i policies locals, reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
12: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
13: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
12: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
13: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
12: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
13: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
12: Daima, es tanqui papereria.
13: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
12: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
13: 93 792 53 44.
7: Ràdio Arenys.

0: Comas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i del tot el que encara estem construint. Vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional i sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt.
1: I com que estem en directe i la teva veu importa i molt, volem la teva veu. Si tens alguna cosa a dir, alguna experiència que contar-nos, explicar-nos, algun dubte, un jo crec que, pues que no se quede en el tintero,
0: que no, que no.
1: I podeu trucar al 93-795-7912. 93-795-7912. I per WhatsApp, també.
0: Un programa creat originalment per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero
1: i Jordi Anglada.
0: I avui al so tenim a dues persones, a la Susana i a la Martina. Bon, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia a tothom. Reprenem el programa després de les vacances d'estiu. Esperem que ho hagueu pogut descansar de veritat. Com sempre, en directe des de l'estudi de la Ràdio Arenys. Avui comencem la quarta temporada amb una entrevista que, a nivell meu personal, és una entrevista molt especial. Porto al programa una persona que conec des de fa, agafeu-vos, més de 37 anys.
1: Ostres, 37 anys és tota una vida.
0: Tota una vida. Ens van conèixer a finals del 80, principis del 90, amb una empresa que vaig muntar entre uns altres companys, que es deia New Frontier. Amb aquella empresa fèiem jocs. Jocs per Spectrum, per Amstrad, per MSX.
1: Ostres, aquestes són legendàries,
0: molts de vosaltres no ho sabreu, uns altres ja us sonarà. Ell, concretament, el recordo que va entrar com un dels músics. Bueno, era un músic de tres cossos, perquè és un armari. Vale, parlem d'una persona que sempre ha portat l'activitat física molt dins seu. Va donar serveis d'entrenador personal. També ha fet de porter de discoteques. De fet, a mi em va tirar la canya per si volia. Però bueno... I també ha sigut el propietari d'una empresa que va arribar a gestionar moltíssima gent. D'això ja ens en parlarà ell ara durant aquesta entrevista. Vaja, des del punt de vista de la masculinitat tradicional és tot un referent. Exitós, fort, independent. Però què és el que passa? Que la vida, per algun motiu, de vegades té uns altres plans. I el dia 24 de març va escriure un text a les xarxes. Ell té una consulta, o tenia una consulta, a Isòvol, a la Cerdanya. I el text posava: la consulta permanecerá cerrada temporalmente por motivos de salud. Es una pausa necesaria para poder volver en las mejores condiciones. En breve, retomaré la actividad con normalidad. Gracias por vuestra comprensión y, como siempre, por vuestra confianza. La veritat és que quan jo vaig llegir-ho, perquè jo el segueixo des de fa molt de temps a les xarxes, vaig pensar que potser s'havia fet mal entrenant. És molt fàcil. Vull dir, jo, per exemple, també m'he lesionat molts cops en el gimnàs. Però què passa? Que el dia del seu aniversari vaig llegir això. Gracias de corazón por todas las felicitaciones de cumpleaños. Este año no puedo responderos uno a uno como siempre me gustaba hacer, debido a las limitaciones que me ha dejado el ictus y al proceso de recuperación en el que sigo. Pero sí quería deciros que os leo, os siento cerca y agradezco muchísimo cada mensaje, cada llamada y cada gesto. Cumplir años, este año tiene otro significado para mí, más consciente, más humano, más agradecido. Gracias por estar ahí. Aquí... Sincerament, quan jo vaig llegir això de l'ictus, em vaig amoïnar i molt. Sé que hauria estat fàcil trucar-li i preguntar-li directament, però també sé que hi ha moments en la vida en el qual l'últim que vols és que tothom t'atabali amb tantes trucades.
1: I que et truqui de més. Això, sí.
0: Per tant, què és el que vaig fer? Vaig decidir deixar una miqueta d'espai i, bueno, més cap endavant la idea ja el faria, ja miraria de trobar, no? I el més cap endavant va arribar fa poc. El dia 2 de setembre vaig llegir això. El 15 de marzo sufrí un ictus y mi vida cambió de dirección. Desde entonces estoy aprendiendo a moverme, a mirar, a recordar y a evitar los días de otra manera. No todo evoluciona al ritmo que uno quisiera. Hay avances, límites, cansancio y también descubrimientos. Cuerpo, conciencia, música, amistad, preguntas y reconstrucción. No estoy empezando de cero. Empiezo desde todo lo vivido. Avui no volem parlar només d'un ictus. Volem parlar de la força del cos, de la responsabilitat, de la cura i de la vulnerabilitat. I de què passa quan un home que ha decidit o ha dedicat bona part de la seva vida a protegir i a cuidar, bé sigui mitjançant la seguretat, bé sigui fent massatges, Ara ha d'aprendre a deixar-se cuidar.
1: Aquí està.
0: Arturo, benvingut a Homes.
2: Gràcies, bon dia.
0: Hola, Arturo. Molt bon dia. Bueno, feia molt de temps que no parlàvem, feia molt de temps que no ens veiem. Jo et seguia amb les xarxes, perquè anava mirant, anava veient la teva evolució, em feia gràcia. I bueno, quan vaig veure aquesta última comunicació, la veritat és que vaig pensar, doncs, coneixent tota la teva evolució, jo crec que és una persona que val molt la pena portar-la, entrevistar-la i que parli des de la seva experiència. Però, ja et dic, començarem des del principi per anar ubicant, perquè la gent més o menys s'entengui. Si hi ha alguna pregunta que t'incomoda, si hi ha alguna pregunta que no vols respondre,
1: passa palabra.
0: Ets lliure de dir-ho i seguim cap endavant. Vale? Vull dir, aquí el que vull és que sigui això com una xerrada, amb un cafè, ara que ningú ens escolta per de tots els oients. I ens falta el cafè. Com he dit, quan em vaig conèixer farà, doncs, calculo jo, uns 37 anys. Jo recordo que em vaig incorporar a New Frontier en el 1988, i tu vas aparèixer per allà entre el 88 i el 90, en aquella època. Jo sé que...
2: Sí, una mica més tard.
0: Una mica més tard. Vull dir que farà 36, 37 anys que més o menys coincidim. Mm-hmm. Jo et recordo tu entrant allà amb un teclat, que feies de mig músic, ajudant-li amb l'Alberto, també es coneixia com a McAlby. Cadascú de nosaltres tenia un...
1: McAlby.
0: Sí, McAlby. Cadascú tenia un mote.
1: Una poda,
0: el Isidro,
1: no?
0: Cidro, el Juan José Frutos Fustor, i jo em deia David, també amb Y, que encara segueixo signant així. Jo no sé si tu vas arribar a posar un mote o no.
2: No, jo no.
0: No recordo, no?
2: Vaig entrar una mica més tard i no. Jo crec que era l'Arturo per tothom.
0: Arturo per tothom. Si aleshores algú... Tu imagina per un moment que en aquell mateix moment apareix algú allà que ve del futur i ens diu on acabaríem? Jo crec que no m'hauria cregut. Així, tirant una miqueta cap enrere, què recordes d'aquells anys, amb aquests inicis a New Frontier?
2: A veure, a mi em va agradar molt, ho vam passar molt bé i recordo els esmorzars, eren mi.
1: Hombre,
2: I m'agradava perquè estaves amb gent, pues això, artistes d'una manera o d'una altra, no? Per la música o pels dibuixos, la manera de programar o el que fos, i era molt divertit, ens ho passàvem molt bé. I no, saps, és allò que dius, bueno, ets jove, tens molts anys per davant, i ostres, això, de moment vaig fent això i ja veurem cap a on ens porta la vida.
0: Exacte, sí, jo recordo.
2: Sí, tinc un record molt bonic d'aquella època.
0: Jo recordo que en aquell moment jo també estava entrenant per fer culturisme i per presentar-me a un campionat de culturisme. Vull dir que tampoc és que fos una persona més bé primeta. I alguna vegada, que tu ja de per si sempre has sigut molt corpulent, però en aquell moment em sembla que estaves fent futbol americà, que ens posaven de vegades, ens posàvem amb aquell passadís llarg on estaven tots asseguts, tu et posaves en un cantó i on posàvem un altre, posàvem un amb el terri i començava a dir hat, hat, hat, i la gent sortia corrent perquè saps que després anava un contra l'altre i en qui es podia posar per sota i aixecava l'altre cap a dalt.
1: Hòstia.
0: Una cosa que, quan fèiem això, sortien corrents.
2: Jo també estava molt fort, en aquella època era impressionant.
1: Sí. Dos toros trobats de vengan allà.
2: Sí, ja, però... ja, clar, però és que a més ens feia igual tot, era molt divertit.
0: Sí, sí.
1: Arturo, hola, sóc en Jordi.
2: Jordi, què tal?
1: Encantadíssim. Tinc una pregunta, una curiositat. Com vas arribar en allà? I sobretot, què feies exactament i quina música feies? Perquè jo sóc un addicte a les consoles i als jocs aquests, i sempre les músiques aquestes d'aquells jocs d'abans, jo què sé, no? Dels jocs d'abans... No sé, dius, qui fa aquesta música? Doncs ara el tinc davant.
2: Bueno, era que hi havia. Però bueno, a veure, jo realment feia... De música feia poqueta cosa, perquè aquí el que era un crack era l'Alberto.
0: Sí.
2: I era molt bo. I llavors, però, bueno, feia les meves cosetes, però bueno, i que potser alguna serviria d'inspiració, però jo no feia gaire, perquè jo vaig conèixer el senyor que estava portant aquella oficina o tal, i estava més una mica amb temes de... Pues, bueno, ja tenia una central receptora d'alarma i estava una mica més amb el tema de la receptora que amb això, però bueno, m'estava allà i anava fent, era molt divertit.
1: Uh-huh. No, clar, amb els esmorzars i les corredisses del passadís ja en teníeu prou, no?
2: Sí, amb això ja tenies el dia fet, era fantàstic.
1: Ara que has dit això, que també pues, estaves més pel tema de seguretat i que estaves una mica més per això també aquí, em dirigeix a l'altra pregunta que tenia, que com vas acabar treballant de porter de discoteca? I sobretot també, una altra pregunta que m'entra, com era la nit en aquella època? No? Perquè segurament, com vas acabar fent l'hipoté i com era la nit d'abans? Perquè segurament era molt diferent que la d'ara,
2: Totalment. Jo vaig començar a treballar de nit de cambrer, amb discoteques de moda de l'època, i era molt bé, m'ho passava fantàstic, estava superdivertit.
1: Es pot dir algun nom de discoteca? Es pot dir algun nom?
2: Ostres, és que amb tot això que m'ha passat, la meva memòria està una mica tocadeta, però una discoteca de la Gran Via... Molt gran, allà vaig estar molt de temps. Després a Castelldefels, al Port Olímpic d'allà, estava allà. Bueno, a veure, us confessaré, això no ho sap, no sé si ho sap ni el David. Jo vaig començar a treballar de nit al 88, Estudio 54.
1: Home, mira, ara tenia això per dir-te que justament, jo no hi vaig anar mai, però la meva companya, la Imma, estava parlant amb una altra amiga ahir de l'època de l'Estudio 54 i jo pensant, a veure si diu Estudio 54.
2: Sí, però clar, el que no t'imagines és de què treballava Estudio 54. Ep,
1: a veure.
2: Vaig ser dels primers gogós que van haver-hi a la crida. Sí, aquesta va ser la meva primera feina de nit.
1: Home, volem una foto, Arturo, volem una foto.
0: El cos el tenies. S'ha de reconèixer que el cos el tenies.
2: La sort que tenim és que en aquella època no hi havia xarxes, no tothom anava amb un telèfon a sobre.
1: Exacte,
2: tot això queda al nostre record. Segur que per ahí hi ha alguna imatge, perquè, bueno, el 54 sí, de era molt famós.
1: Sí, segur.
2: Però bé, jo no en tinc cap, que crec que és que no me'n recordo. I a partir d'aquí, doncs, jo he treballat en més de 70 discoteques en la meva trajectòria de treballar de nit. Clar, és que surten totes. O sigui, està tot allà.
1: Clar.
2: Ahir hi ha Fantasia, vaig estar molt de temps també, que va ser molt interessant. Va ser molt divertit.
0: Sí, jo recordo que algunes vegades quan arribaves que havies dit que si havies estat treballant aquest cap de setmana al vespre i demés, perquè clar, tu, la teva jornada era dijous, divendres, dissabte i diumenge, si no recordo malament.
2: Sí,
0: i moltes
2: normalment
0: vegades...
2: feia aquests horaris.
0: Ah, i moltes vegades tu ens explicaves el diumenge o el dilluns quan ens trobàvem allà, doncs, que si hi havia hagut alguna moguda, que si no, que si potser havies estat dins de la barra i havies tingut de saltar per anar convencent a la gent que era millor no li has bufetades. Bueno, a mi em ve un del teu tamany i de la teva amplada i a mi, de debò, em treus...
1: Te convence ràpido,
0: no? També de dir una cosa. Estem parlant d'una època, en els anys finals del 80, principis dels 90, on ara, per exemple, trobes a molta gent per al carrer que és un armari de tres cossos perquè van de tot fins a les orelles. En aquell moment, això no era freqüent. Era molt poc freqüent trobar-se una persona de la corpulència i de l'alçada que té Arturo o de la meva corpulència
2: que
0: tenia.
2: Però és que gimnasos així que es treballa... O sigui, és que n'hi havia molt poquets.
0: Molt pocs.
2: Jo recordo un gimnàs per anar a fer peses, perquè totes aquestes dirs en coses així no hi havia. Hi havia el típic gimnàs de culturistes de tota la vida.
0: Sí.
2: Jo no estava tant com el David enfocat al culturisme. Jo feia més arts marcials i gimnàs, pues, bueno, per això, perquè tenia una feina que considerava que m'havia de preparar una mica. Perquè també era una època molt més tranquil·la que ara.
1: Això és el que anava a dir, les nits, no?
2: Però bueno, tot i així, teníem les nostres cosetes i havies d'estar pues, bueno, una miqueta preparat. Però sobretot era tenir una miqueta de cap, saber parlar i estar tranquil. I intentar pues, bueno, que tothom estigués bé i s'ho passés bé, que era l'objectiu.
1: No, és que hi havia, diria jo, com la paraula més buen rollismo abans, no? Dins
2: molt
1: del que era la nit, no? Menys tensions, menys paranoies, menys comparacions i històries d'aquestes de si me mires i si no me mires, si no me pisses. Sí, sí. Bueno...
2: Això no passava, no t'ho trobaves com ara. És que ara és horrible.
0: Una pregunta, com vas passar de treballar vinculat amb el món de la nit, o de cambrer, o de seguretat, a començar a plantejar de muntar, per exemple, una empresa pròpia de seguretat, que, per lo que em vas comentar una vegada parlant amb tu, vas arribar a tenir, igual m'equivoco, corregeix-me si no sé, que gairebé vas arribar a tenir 200 persones treballant per tu.
2: Sí, més o menys. És que el tema va ser que aquí la llei va canviar una mica i és quan van començar a dir que els porters de discoteca havien d'estar contractats per una empresa.
1: Una formació,
2: i nosaltres jo i els meus socis vam ser la primera empresa que teníem, vam ser els primers de Catalunya, que teníem això, els porters contractats, i nosaltres érem els responsables de tot l'equip que teníem. Llavors, clar, va haver-hi un moment que portàvem la majoria de les discoteques de Barcelona. I a l'Àntida de Sitges, a Sabadell també portàvem a tot arreu, perquè érem els únics.
1: Clar.
3: Uh-huh. Els únics així pues amb això d'aquesta empresa i amb una espècie sí. de formació per la gent que s'hi dedicava i tenia aquests tipus de treballs, no? Clar.
2: Bueno, i que complíem amb la legalitat que era demanar. Sí, sí. Després van sortir més empreses, però els primers vam ser nosaltres.
3: Sí, jo no sé si ara parlaré d'algú que potser vas estar en competència o el vas tenir tu treballant per tu.
0: Me sembla que va ser.
3: Tinc una tiet de part de mare que ara va muntar també una empresa de seguretat aquí a Mataró, no me'n recordo del nom, però ell era, es deia Antoniete, li deien, que era un tio, un armari tremendo, i va treballar també en moltes discoteques de per aquí a Mataró, alguna a Barcelona, era gitano, era Sis Moreno, i no...
2: És que em sembla, ara que m'ho dius, em sembla que sí, però ja et dic, ara mateix la meva memòria encara no hi és el que, sí, el sí. que era.
3: Tot lo bo s'ho va quedar la part aquesta del meu tiet, perquè jo vaig sortir com vaig sortir.
2: Bueno, escolta, sí. Ara ve varietat.
3: Exacte. Gràcies, Artur.
0: Hi ha una cosa que a mi recordo que una vegada que vam estar parlant quan em vas dir això de... Perquè em sembla que tot això d'aquí va sortir arrel de que ens vam trobar un dia amb... Això ja ho parlarem una mica més cap endavant. Sí, sí. Que jo recordo un dia que estic fent allà massatge, em veig un armari que se'm queda mirant i em senyala amb el dit, dic, qui cony és aquest? I dic, coño, Arturo. I dius, jo tu no et feia fent massatges i crec que tu et passaria el mateix pel cap que
2: no,
0: jo
2: no,
0: et feia,
2: clar,
0: et feia fent programes.
2: Era que tu faries això, és clar. Que clar, va ser un...
0: Com trobar-se allà, hòstia. I ens posem a parlar i de més, i em vas explicar una miqueta per sobre, i jo he tirat una mica de memòria, i amb aquestes coses que tu m'has explicat, em venies a dir que això que havies tingut una empresa molt gran de seguretat, de molta gent, que ho vas sí. a deixar, i va haver un punt d'inflexió, després entrem una miqueta més amb aquest punt, vale? Però volia sí. entendre una mica. Per lo que tu em vas explicar, va haver un incident que va sortir a molts diaris d'una persona
2: sí,
0: al port de Barcelona.
2: Sí, sortia a tot arreu.
0: Exacte. Que veu un porter que se li va anar una mica la pinça, o vés a saber tu el què, és un problema d'aquella persona, i es va accedir i va acabant, em sembla que va donar una pallissa amb algú tirant-lo a l'aigua i va morir.
2: Bueno, sí que la història ve d'aquí, el que passa que això és el que va sortir, això és el que sap tothom. Uh-huh. La realitat, perquè a més nosaltres com a propietaris de l'empresa responsables vam veure tot l'incident amb les càmeres uh-huh. i sí que el van fer, van llançar a l'aigua aquest senyor, però perquè havia vingut una mica begut amb dues persones més, no se'ls va deixar entrar, van començar a llançar ampolles a la porta uh-huh. i aquest senyor, mal fet, però el va llançar a l'aigua. Però no se li, però, i aquest home anava molt begut, no sabia nedar i es va ofegar.
3: Uh-huh.
2: I clar, això... va servir perquè en aquest moment, que era el Mare Magnum, volien tancar tots els negocis nocturns i això va ser l'excusa perfecta.
3: Ah,
2: i per això va sortir tot com va sortir, que s'havia fet malament i tal. El que passa és que això, clar, per mi va ser brutal, perquè a mi em trucant a les 5 del matí per dir-me el que estava passant i que estaven buscant un senyor a l'aigua, i aquell dia vaig decidir que aquest món s'acabava.
3: Uh-huh.
2: Que no volia, o sigui, que jo no volia tenir aquesta experiència un cop més.
3: Va ser un abans i un després per tu personalment.
2: Sí, sí, sí, allà va canviar tot per tots, no?
3: Clar.
2: I va ser, bueno, va ser una experiència dura.
0: Ja imagino, ja. Vull dir, trobar-te que et despertin a les 7 del matí amb aquesta notícia, home, agradable no ha de ser per ningú.
2: No.
0: I vull dir, ara si en cas entrarem i preguntarem una miqueta més, aviam des de quan venia, si allà, això ja estava, perquè moltes vegades... moments així és el que posen de manifest un diguem, un remor que hi ha de fons, una cosa, un rum-rum que ja està, que ja porta temps allà sonant, però que no sí. l'acabes d'entendre, i això és el punt d'inflexió que dius, ok, fins aquí hem arribat, no? Anem a fer una cosa, proposo una cosa per alleujar una miqueta. Nosaltres t'havíem demanat tres músiques. La tercera la deixarem per al final, la posarem així per tancar, però anem a posar una primera música, que crec que va molt amb el que anirem a entrarem en aquest tema, no? Que és una de David Bowie, que es diu Heroes. Anem a escoltar-la un momentet.
3: Molt maca.

0: Sí, sí, supermaca la cançó aquesta, per aquí. Ara entrem en el segon bloc, per dir-ho així. Sempre fem el que és...
1: Per blocs, així.
0: Sí, anem fent per blocs. El primer no li he posat el títol, no li he dit el títol, però en aquest segon bloc li dic de protegir cossos, a cuidar-los. Més o menys és l'impàs aquest.
1: Molt bé, vale. De protegir-los a cuidar-los.
0: Sí, sí, com dic, era una mica de que jo em vaig retrobar

0: hòstia, en aquest ambient qui és, no?
1: Exacte. Vull dir, allà és un... que crec jo que arranca una mica la segona etapa, que jo li dic una segona etapa de la vida d'ell, que és comença tot una part de cuidar amb els altres, en un món més terapèutic.
0: Això quants anys després, perdona, d'això que estàvem parlant ara abans, de l'incident, del seu canvi, tot això?
1: Doncs...
2: Això va ser el 2007-2008?
1: Sí, per allà, 2007-2008, perquè jo feia poc que estava fent ja massatges.
2: Sí, 2008.
0: Després de l'empresa de seguretat van passar uns quants anys.
1: Sí, sí. Vull dir, jo suposo que allà era l'empresa de seguretat que ell va decidir parar amb allò. I explica'ns una mica, vull dir... Vas decidir tancar el que és tota la part de seguretat just aquell dia que reps aquesta fatídica trucada?
2: Sí, jo aquell dia decideixo que, bueno, aquesta feina no va... O sigui, jo no vull tenir que em tornin a trucar un dia al matí, a les 5 del matí, a dir-me que ha passat alguna cosa així, perquè un altre dia podria ser algun dels nostres treballadors, algun amic, un familiar, perquè també n'hi havien. I bueno, d'entrada estic un any que no sabia ben bé cap a on tirar, i vaig estar portant la cala morisca amb un altre soci, ho vam portar un any, allà, bueno, entre Castelldefels i Sitges. I quan acabava la temporada, pues vaig decidir que, ostres, pues mira, vaig a estudiar massatge. Però no tenia ni idea ni de lo que, ni com, ni res. I bueno, i fins ara.
1: Déu-n'hi-do. Vas començar amb el massatge i... Més o menys, quina és la trajectòria? Jo, per exemple, quan explico la meva trajectòria com a massatge, jo des de sempre havia tingut moltes ganes d'aprendre massatge, però jo vaig entrar en tot aquest món a través de la reflexoteràpia podal. D'allà vaig saltar el Reiki, com em van recomanar, i el Reiki vaig decidir que quan ja acaba tot a pastar, per dir-ho ràpid i malament, deixava l'informàtica, em dedicava a estudiar shiatsu i començava de nou. I ha sigut tot aquest trajectòria shiatsu, medicina tradicional xinesa, bueno, PNL, tota una sèrie de coses que han vingut al final, ¿vale? Que han vingut una cosa darrere. On comences tu, més o menys, amb tota aquesta travessia?
2: Jo no tenia ni idea de lo que hi havia. Jo volia fer massatge, però no sabia el què. Llavors vaig escriure a tres escoles. La primera que em va trucar em va dir, escolta, vine i tal, i vaig fer, pues, això, em vaig fer un curs de quiromassatge. A partir d'aquí vaig entrar a treballar, abans d'acabar el curs, a Massajes a Mil,
1: vale,
2: del Fede Busquets, aquí a Barcelona. I jo crec, bueno, tenia clar que estaria un any treballant allà i que després tindria la meva consulta. I això ho tenia clar des del primer dia. I ho vaig fer així, vaig estar un any, i després jo crec que he anat estudiant diferents coses, però que m'anava portant al tipus de client o de pacient que venia. I veia que, dic, ostres, necessito aquesta formació perquè amb això no he pogut avançar el que jo volia. I fins ara, que bueno, m'he seguit formant fins fa poquet, l'últim que vaig estar fent... Bueno, havia fet diversos cursos d'osteopatia, que és el que més he fet, i fins ara... Que para que, bueno, ara estic de baixa i de moment estaré una temporadeta, però bueno, espero que recuperar-ho tot i poder tornar a la meva feina.
0: Veig que ets un home de compromisos o idees clares, no? Dic, estaré aquí un any treballant i tinc clar que jo obriré la consulta després meva.
2: Sí, sí, ho tenia claríssim.
0: Sí? Sí. Endavant, jo també vull una mica d'això, jo. També vull una mica d'això.
1: El que és el nom, perquè vas posar amb el teu negoci o amb tot el que té a veure amb el cuidador amb els altres, li vas posar el nom de Manos que cuiden. Més o menys, d'on surt aquest nom? Què significa aleshores? I què és el que significa?
2: D'un professor d'osteopatia que vaig tenir, que deia que nosaltres no curàvem a la gent, i jo estava totalment d'acord, que nosaltres els cuidem perquè es curin. I clar, em va semblar una idea molt bonica, i a partir d'aquí pues, dic, ostres, pues, Manos que cuiden. I fins ara, i o sigui, això va ser el meu nom, i sempre ho he vist així, que bueno, nosaltres cuidem a la gent perquè es puguin curar i tornar a estar com hauríem d'estar.
1: Sí, sí, tinc molts companys que diuen el mateix. Si realment vols acompanyar o ajudar amb alguna persona, el que has de fer és apartar-te del mig. Tu et poses part, vull dir, utilitzes el teu mitjà, el físic, però tu t'apartes, deixes que la persona sigui el que decideixi el camí.
0: Sí, sí, és impossible curar-los o solucionar-los, no? Només passa per un mateix, no? O
2: sigui, és que ho ha de fer un mal.
0: Exacte. Aquest acompanyament, sigui pues, des del massatge, sigui des del tema emocional també, que jo m'hi dedico, el tema és estar al costat, acompanyar-los, guiar-los, veure per on tenen el bloqueig, però que tot ho vagin realment veient ells abans de que tu els hi diguis, en aquest sentit,
2: és que
0: el tema emocional
2: i
0: amb el tema mans és que després es curin.

0: amb el teu cuidado, exacte.
1: Mm-hmm. Sí, sí, per mi era... I bueno, i em va agradar i és el meu nom professional i, bueno, i sempre li he fet, jo crec que és així, que nosaltres ajudem o els guiem perquè, bueno, perquè trobin el seu camí, la gent es pugui, doncs, tant psicològicament, si et dediques d'una altra manera, o la part física que fem, doncs, és d'acompanyar-los.
2: Mm-hmm. Sí, a la web, quan li donem un cop d'ull a la web, que tots us convido, manosquecuiden.com, allà podeu entrar i el podeu veure, tota l'oferta que... Si bé ara, potser, no pot estar matet, però no dubto sense cap tipus de dubte, de que tornarà a estar una altra vegada al 100%. Allà explicava que hi havia tallers que sempre s'organitzen relacionats amb el massatge a la salut, el tantra i l'entrenament personal. Era un dels apartats que hi ha dins del que és la pàgina web. Hi ha allà una cosa que a mi m'havia cridat l'atenció, que és massatge per parelles. Ha escrit com una manera sensible i conscient de tocar-se i deixar-se tocar. Difícil, deixar-se tocar. És una cosa sempre com que hi ha barrera, és la barrera més difícil, no? Però em va cridar l'atenció, no?, que dins d'un món, o de que potser és la meva idea, no?, de que és un món, portava jo la meva idea, de que és una cosa terapèutica, trobes que és una cosa així per ella, i dius, és que quan tu mires amb una mica de perspectiva, és molt terapèutic el fet de deixar-se tocar i tocar, perquè no tothom ho fem, no?
1: I has de tenir consciència. El problema és que no som conscients, i jo crec que això va sortir... Jo vaig estar treballant, bueno, col·laborant molt de temps amb Sex Academy, que es fan moltes teràpies, moltes coses que tenen a veure, doncs, amb la parella, amb la sexualitat, i vaig trobar que això era interessant, ensenyar a la gent a tocar, però sobretot a ser tocats, a deixar-nos emportar i sentir, no? Uh-huh. I bueno, va ser una experiència molt, molt interessant.
0: A mi, de fet, he sigut una de les persones... que jo fer massatges, no?, en aquestes formacions que fèiem, o a casa, a la meva companya, però quan m'han de tocar a mi, sempre dic que et faig un no sé què, i sempre dic no, i sempre surt així, i a la que he començat a aprendre a dir, ai, doncs, vale, va, sí, i a dir potser que en aquesta per no, però en totes les altres sí, hòstia, un plaer brutal, brutal. I amb això que deia ara el David i que has respost dels massatges per parelles, que és superinteressant, jo a vegades en alguna teràpia de parella, que he fet teràpies de parella, a part de xerrar, que jo és més el tema emocional i psicològic, també he proposat moltes coses. Dir, ostres, doncs, mira, ara heu de pactar un dia o dos a la setmana de dir, ens guardem mitja hora per nosaltres i diem exactament el que vol que l'altre en faci. I a on i quant de temps, no? Bueno, això són pactes d'aquests de parelles, no? Però, bueno, això em portava també a una cosa que parlem bastant en el programa, que és sobre els tantres, la sexualitat, sí, i tot això. El tantra, pregunto, no?, és una cosa que es sol confondre molt amb la sexualitat directament.
1: Moltíssim.
0: Però parla més aviat d'energia, de presència i de contacte conscient, com tu has dit, no, Artur? Com expliques tu quan algú notes que confon això entre el tantra i la sexualitat? Tu què acostumes a dir per aclarir aquesta cosa, diguéssim?
1: Gairebé tothom ve confós amb això. El que busquen és aprendre una mica a tocar i a ser tocats, i llavors què busquen? Veuen tantra i diuen, ostres, això és el meu camí, o això és el que vull fer. Uh-huh. No té res a veure. El tantra és presència, no és només amb la sexualitat, és amb... Uh-huh. amb la vida, és com funciones. Ah. I clar, jo moltes vegades als tallers el que faig és això. És per què veniu aquí? I què és el que vols? Mm-hmm. Per què? Perquè he buscat tantra, però el que volíeu és simplement vull aprendre a tocar la meva parella i en un moment donat ser tocat per la meva parella. Mm. I aquí és on ve la confusió. El tantra és una teràpia, és més energia, és més... No busques una sexualitat explícita.
0: Clar.
1: I clar, no té res a veure. I moltes vegades, clar, nosaltres, jo havia de diferenciar entre què és el que voleu realment o què vols aprendre. No, ostres, és que jo vull saber tocar la meva parella. Doncs llavors no vas amb el tema del tantra.
0: Clar.
1: Tu vas, sí, vols aprendre algú diferent.
0: Clar, tocar la teva parella, ja molts pensen en saber tocar la meva parella per posar-nos encesos, no?, i poder, no?, pues anar a fer l'amor, no? Però clar, jo m'imagino això, que el tantra considero també una forma de mirar, una forma d'estar, ja abans del contacte, una forma de respectar l'altre, no?, suposo, és una forma de...
1: I molta
0: de...
1: presència, és no? estar. És que el problema és que hem arribat a un punt ara mateix amb la vida actual... Anem tota molta pressa, estem fent alguna cosa però pensant en què farem després I jo, com heu dit alguna cosa, és que el que has dit tu d'estar el millor dedicar un o dos dies a la setmana, mig fet, encara que fos... Jo això és el que convido a la gent, de dir, escolta'm, encara que sigui un dia a la setmana, perquè ara tothom, pues, amb els nens, la feina, tal, és a dir, escolta'm, agafa mitja hora, tanca el mòbil, tanca't en un lloc que sigui bonic, deixa el maco, i esteu un per l'altre, sense pensar en res més. Perquè el problema era aquest, que estem pensant en el que farem després. I els meus tallers, sobretot, anaven això, a estar al moment, aquí i ara, amb la persona que tinc davant. I després ja em dedicaré a pensar en tot el que toca. Però ara és això, estar aquí, estar perfecte.
0: Ens falten moments de presència i simplement d'estar... Jo tinc una frase que m'agrada molt, que la poso a la meva web, no? És com aprendre l'art de ser i estar. Simplement.
1: Totalment.
0: Sí.
1: Però és que és molt més complicat del que...
0: Evidentment, la frase és molt fàcil.
1: Però bueno, que és això, es tracta d'això.
0: Sí.
2: Va haver una cosa que em va cridar molt l'atenció, perquè, com dic, jo t'he anat seguint, encara que sigui de lluny, t'he anat seguint, perquè m'agrada tenir una mica de contacte, encara que sigui a distància, de la gent que més o menys li tinc una mica de pressa, com és el teu cas. I vist més o menys que ara anaves aquí, anaves cap allà, ara parlarem de lo que és quan vas anar a la Cerdanya. Perquè recordo que allà em va cridar l'atenció que un bon dia, primer que vas escriure un llibre, que és Aprendre a dormir bé.
1: Va ser una mica el fet de que, vaig a veure, perquè jo és un problema que tinc, que no em costa molt dormir i trobar el moment i la posició i tal, i bueno, dic, ostres, doncs vaig a fer una petita recopilació. A més que dormir bé, de com trobar el teu matalàs per estar còmode, bé i en condicions. I era una mica, pues, això, a l'intentar, perquè és algo que jo quan vull comprar un matalàs era tots els dubtes que jo tinc, pues els poso aquí.
0: Això l'altre dia el David em deia algo, que si comprar un matalàs avui en dia, tantes històries bones, tantos viscolaxes, tantes textures, matèries i tanta pasta que et costen, dius, hòstia, per comprar-te un d'aquests que diuen
1: que
0: és l'hòstia, i que et dormis i al cap d'una setmana es diguis xunguíssim, saps?
1: Sí, ja passa,
2: Ja, això ja passa. Doncs el que em va... Primer, era això, no?, que vaig veure que escrivies aquell llibre i em dic, mira, em va fer gràcia, no?, aquesta cosa. Però després em vaig veure que vas començar a treure com una espècie de subscripció o un servei que era de meditació. Que, clar, també em va quedar una mica l'atenció, però després vaig dir, bueno, però és que té sentit el camí que està buscant. Era com un servei amb el qual t'acompanyaves, ajudar a meditar, a parar, a frenar, a reflexionar. Una mica la línia també de lo que expliques dins del tantra, el tantra més bé original, no tant el tantra dirigit al sexe, sinó el fet de ser present, de tenir una consciència, de parar, de relaxar, de respirar, de trobar el teu espai. Que això em va cridar l'atenció, que vaig veure que hi havia aquesta línia que vas començar a obrir. No vaig seguir molt més enllà, però vaig veure la web que vas fer i de més, que parlava sobre aquest tema, que hi havia un... ara no recordo, perquè vaig veure
1: poc. El tema és que tu pensa que jo vinc de... He fet arts marcials des dels 10 anys, més o menys. I en totes les que he fet, el tema de la meditació, d'estar present, està molt... estem molt en compte. Llavors, clar, he fet meditació pràcticament tota la vida, en temporades més, unes altres menys, però vaig pensar que era interessant, perquè crec que a tots ens aniria bé dedicar un temps també, el mateix que li podem dedicar a la nostra parella, a una altra persona, dedicar aquest temps per nosaltres, per sentir-nos, per escoltar-nos, per veure com estem, què estem pensant, perquè moltes vegades no som capaços de notar-ho. I per això, em va semblar algo interessant, d'intentar fer, pues, això, petits... ensenyar diferents tipus de meditacions i diferents rituals per arribar a aquest món que trobo que és fantàstic.
2: Hi ha una cosa que també em passa pel cap, que és, després d'haver estat treballant en un món on podríem dir que havies utilitzat les teves mans per protegir i fins i tot per imposar presència, canviar el rol, i passes a fer-la servir per alleugerar, per acompanyar, per donar plaer i per donar cura. Li has donat una volta, més o menys, aquesta reflexió que faig, que a mi em dona la... Vull dir, em crida l'atenció, no?, que passes d'un cantó a un altre, que al final són les dues cares de la mateixa manera i de la mateixa moneda. Has pensat mai en això, de què has passat?
1: Al final és diferent manera de cuidar. És cuidar. Jo crec que hi ha gent que tenim, cadascú tenim un paper, i jo crec que tenia, pues, el de cuidar. Primer, més amb una part més física, més d'imposar i tal, i després amb una part de treure o intentar acompanyar la gent perquè pugui millorar les seves molèsties, els seus dolors i tal, o després, pues, per conèixer o per gaudir del seu cos, de l'energia i d'altres coses. Jo crec que era un camí, pues, bueno, que al final és tot el mateix, és el que ha dit el David, és, mm-hmm. és tot el mateix, és cuidar la gent d'una manera o d'una altra.
2: Mm-hmm. Ja...
0: Jo m'agradaria fer una pregunteta última, si ja tens,
2: sí, sí, abans sí.
0: Del no sé quin bloc ja estem.
2: Estem al final del 2.
0: Vale. Després de tants anys de tocar cossos, cansats, tensos, lesionats, què has après sobre la fragilitat que no surti en els llibres, per exemple?
1: Mira, tothom tenim moltes pors, moltes coses per arreglar, sobretot tot està al cap. Uh-huh. I això es tradueix o es trasllada al nostre cos. Uh-huh. I crec que si parléssim més, si tinguéssim algú amb qui parlar, només parlar i explicar, no cal que ens donin un consell. És només escoltar-nos dient el que sentim i com estem, uh-huh. estaríem tots molt, molt millor.
0: Totalment d'acord. Totalment d'acord, que aquí amb en David a vegades parlàvem sobre... parlem molt pues, el programa, no?, sobre homes, no? I què costa, per exemple, molt. Quan un amic amb un altre ens hem trucat només per dir, ei, què tal, com estàs? No? Com estàs? No, ei, anem a fer això, necessito ajuda per l'altre, no sé què, necessites... No, com estàs, punt, no? I això que dius, no?, de comunicar-nos, parlar-nos, poder algú de dir, ei, tio, quedem per fer un cafè, tinc ganes de parlar d'això que m'ha passat, no?, que a vegades ho comparàvem amb els homes, que ens costa tant, sí. més que les dones, no diguéssim, no? Com això de quedar i simplement escoltar-nos, punto, sense donar consell, que tu dius, Artur, això és per mi un valor afegit a una amistat. No aconsellar, entre cometes, no? No dir, no, mira, aquest noi no, o aquesta persona no et fa bé, deixa-la, t'aconsello que facis tal. No, hòstia, això jo crec que complica més la cosa a vegades. O sigui que em quedo amb el teu, que és comunicar-nos, tenir algú que parlar, per mi això és... Mm. És el que diem amb en David, és tan sanador com anar a teràpia, per exemple, no?
1: Sí, o simplement estar al costat. Sí. És tenir algú al costat. No cal parlar. Estàs al meu costat, sé que estàs aquí.
2: Que important.
1: I deixa'm, perquè ara no puc parlar o no tinc res a dir, però perquè necessito un temps amb mi, però m'estàs fent costat i això és important.
2: Hi ha una pregunta que també em passa pel cap, que és, tu estaves vivint sempre a Barcelona, sempre t'has mogut. Jo t'he conegut sempre vivint a Barcelona. I arriba un punt, sí, en el qual decideixes canviar el teu lloc de residència i te'n vas a veure ni més ni menys que a la Cerdanya i Sòbol. Sí. Mm. Dos dubtes que em passen per allà és, què buscaves quan vas anar cap allà que no trobaves a Barcelona, i et senties que havies trobat finalment el teu lloc allà i sou?
1: Mira, jo tenia clients que venien de la Cerdanya a tractar-se aquí a Barcelona, perquè no trobaven a ningú que els hi pogués arreglar el que tenien. I saps allò, penses, bueno, algun dia ho faré, aniré a la Cerdanya, que m'agrada molt, era un lloc que jo anava de tant en tant i m'agradava. Llavors, és que aquest és el segon ictus. Vaig tenir un altre al 2020.
2: El 2020. És que jo recordo que el 2020 te'n vas anar cap allà, més o menys.
1: No, no, no. El 2020 tinc l'ictus i me n'adono que en un segon et canvia la vida. Vale. Llavors, no pots fer plans. Si vols fer alguna cosa, fas ja. I llavors, en aquell moment, vaig decidir, amb la que era la meva parella en aquell moment, que escolta, marxem i fem una consulta de teràpia a la Cerdanya. I, bueno, vaig trigar un any i mig en trobar el meu lloc, que l'arreglessin, que tal i qual, però sí, al final vaig poder anar.
0: Que bé.
1: I em vaig anar allà.
0: Realment és un espai meravellós. És un espai amb una calma... perquè també hi ha molta moguda, entre cometes, no?
2: Suposo que allà hi hauria moments.
0: Allà Isòbol és la part de la vall on està el Bellver, també, no?
1: Sí, a 4 quilòmetres de Bellver. Sí. És que estàs allà, és un poblet de 20 habitants, és que no hi havia ningú.
0: Sí, sí, és que em sembla que entre All i Isòbol feien un ajuntament, em sembla, no?
1: I All, Isòbol i Olopte.
0: Exacte, mira, Olopte, ara anava a preguntar, jo vaig estar treballant 4 anys a Olopte. Vaig estar treballant i jo tenia 23, 24, 25, 26. Allà, en un petit hostal-restaurant que es deia Cal Felipet.
1: El cafè, sí.
0: Doncs mira, vaig estar allà un temps jo, com a cuiner i altres coses. A l'igual ens vam veure per allà una temporada, eh?
2: Igual.
1: Però jo era un puesto que m'agradava molt anar de tant en tant, i per mi era el lloc ideal, perquè em permetia venir a Barcelona a treballar, que és el que feia 3 dies aquí, i 4 estava allà a la Cerdanya. Mm-hmm. I per mi era perfecte, era fantàstic, però és el que després vaig veure, no?, de que un ictus em va portar a la Cerdanya, i un segon ictus m'ha tornat a Barcelona.
0: Llavors,
1: ja veurem per què, no? Perquè crec que aquestes coses passen per alguna cosa. Però, bueno, de moment no ho entenc gaire, però ha estat així.
2: Sí. Bueno, ja... Anem a fer una cosa, anem a escoltar la segona de les músiques, perquè si no se'ns tirarà el tema a sobre i volia tocar el tema de l'ictus. Posem la música aquesta, escoltem 10 segonets, la deixarem de fons i seguirem avançant. La música és Outro de M83. Yep.

0: preciosa aquesta etapa.
1: Sí, també, com, mentre sona de fons...
2: Ara com arrenca la veu?
1: Que allà es, aviam si arrenca la veu o ho fa un impàs, no sé, sé que rei. Bueno, aquí diríem, entrem a l'últim bloc, que és quan el cos canvia les regles. Va ser el segon ictus, però dic, el dia 15 de març, deia Arturo que va patir un ictus. Ell mateix ho va descriure així. La meva vida va canviar de direcció. És que canvia, vull dir, de cop i volta et diu per qui no i has d'anar cap a un altre cantó. Aleshores, amb aquest bloc no vull... No busco que sigui una entrevista mèdica per parlar d'identitat, de cos, de control, de vulnerabilitat, no. Vull parlar de què és el que això mou, què és el que canvia, què és el que t'aterra, amb què t'enfronta, perquè moltes vegades... bueno, jo dic moltes vegades que quan la vida t'ha de parar, si tu no et pares, troba la manera de parar-te. A mi em va parar fa un any aproximadament, ara al setembre, mira, ara farà un any que em va parar perquè vaig tenir un atac de pànic i em va deixar doncs, bueno, amb una sèrie de no saber què em passava i que encara estic intentant trobar una mica tot el fil. Ara sembla que li començo a trobar una miqueta el fil, no? Però fins ara em va parar, vull dir, perquè no parava de cap de les maneres. Sí. Clar, en el cas d'Arturo potser ha sigut d'una altra manera una mica més acorde amb ell, perquè si no, potser tampoc ho para d'una altra manera. Mm. Ja dic, a mi el que em va cridar l'atenció és aquesta, la meva vida va canviar de direcció. Què significa per tu aquesta frase?
3: Perquè de cop, clar, jo estava molt a gust amb el que feia, uns dies a Barcelona, uns dies a la Cerdanya, però és veritat que treballava cada dia. Mm-hmm. Jo no ho veia malament, per mi jo estava bé, en aquell moment era el que em venia de gust i tal. El que passa és que, bueno, suposo ara, a toro pasado, veig que realment era algo que era insostenible. O sigui, arriba un moment que has de parar una mica. I, clar, ara amb l'ictus, que estic sec d'aquest costat, no, i, bueno, tot el costat, estic complicat, no puc conduir... Clar, aquella vida era, necessitava conduir sí o sí.
2: Clar,
3: llavors ara doncs, no puc conduir, m'ha canviat molt tot. Llavors és... Doncs, bueno, el primer ictus em va portar a la Cerdanya, aquest segon m'ha tornat a Barcelona... I ja veurem per què, però sí, sí, m'ha canviat, clar, m'ha canviat la vida, perquè de cop pues, el meu negoci, la meva casa, tot ha anat, bueno, ho he perdut tot, i ara torno a estar aquí a Barcelona i és com tornar a començar. Cada cop, ja ho he fet més vegades, però clar, cada cop costa una mica més perquè ets una mica més gran, tens més experiència, però, ostres, es complica. I, però crec que és un aprenentatge, algú he d'aprendre d'aquesta història, que encara ja tinc no sé el que és, però ja veurem, i per això, clar, m'ha canviat tot.
2: Sí, sí, mira, jo t'estic escoltant i hi ha una certa resonància dins meu, no? A l'hora d'aquesta frase, no? De tornar a començar, no? Realment em toca. Jo estic en un moment de la vida que ara no l'he comprat gaire per aquí perquè just aquestes vacances m'està passant. Que bueno, estic en un moment com d'arrencar, de tornar-me a veure, de tornar-me a conèixer a mi mateix els gustos, què vull, que cap on vull anar, on vull dedicar l'energia, no? I això que deies de que costa una mica més, no es diu per dir, perquè realment és així, costa una mica més perquè tens una edat, tenim una edat, i l'energia no és la mateixa, encara que, com molt bé has dit, ens podem fer servir de l'experiència, que això ens pot ajudar també amb l'energia que potser ja no tenim com quan teníem 30 anys, no? Arturo, jo volia preguntar-te, d'aquell dia, d'aquell 15 de març, què recordes del 15 de març? O què va ser el primer que et va passar pel cap? Si és que es pot explicar, o si és que ho recordes, o si és que va haver-hi alguna cosa.
3: Mira, jo me'n recordo, havia vingut un amic allà a la Cerdanya, perquè jo tenia un massatget, després d'aquest massatge ens veníem a Barcelona, perquè anàvem a dinar en un puesto i tal. Estava nevant, em sembla, vam sortir a fer una foto, i quan tornem a entrar... Jo ja no recordo res. Jo allà em vaig... Que és el que moltes vegades li he explicat a metges i tal. És que jo en aquell moment vaig perdre el coneixement. Jo em vaig morir. Vull dir, per mi ja estava. I en un moment donat era de, escolta'm, si jo he tingut una bona vida, m'ho he passat bé, he tingut moltes experiències i aquí s'ha acabat tot, s'ha acabat. No vaig veure una llum ni una veu que em deia ves cap aquí o ves cap allà. Ja està, s'havia acabat tot. I clar, per mi la part més dura... va ser quan, no sé quan vaig trigar, perquè, bueno, el tema és que fins que em porten a Barcelona i em porten al clínic i comencen a fer el que tocava, havien passat moltes hores.
2: Wow.
3: Llavors, clar, quan jo em desperto, estic sec, que no puc veure, no em puc moure, perquè, ostres, això va ser el pitjor de tot.
2: Clar.
3: En aquell moment que saps, o sigui, quan prenc consciència del que, ostres, m'ha passat alguna cosa molt greu, i, ostres, i encara estic aquí, perquè estava més còmode una mica abans que no sentia res.
2: Imagina't, clar.
3: I, ostres, va ser molt, molt dur.
2: Sí, sí, sí.
3: Aquella part va ser el pitjor.
2: Sí, sí. Bueno.
1: Què ha estat o què està sent el més difícil de la rehabilitació? Què has tingut tornada d'aprendre un altre cop?
3: Bueno, de moment, el problema és que ara mateix el meu és dolor. Tinc dolor a tot arreu. Perquè, bueno, pues, hem tingut una vida de molt d'esport, moltes coses que havien deixat un cos una mica castigat, però que jo portava a mordre amb l'entrenament i cuidant-me una mica. Clar, tot això em va venir perquè tenia un foramen oval permeable, que és un problema del cor. Això és, per això he tingut els dos ictus.
1: És per al foramen.
3: Sí. Llavors, clar, això m'ho van operar, me'l van arreglar, i clar, ostres, al començament era tot horrible, perquè jo era de, ostres, jo no em vull, jo vull valdre'm per mi mateix, jo sempre he estat sol i vull seguir estant sol, perquè abans de sortir he estat un mes a l'hospital, i em deien que, clar, és que algú t'ha d'acompanyar, has d'estar amb algú que t'ha d'ajudar i tal, i que és que llavors no vull sortir. Per què? Perquè jo sempre he estat sol i m'he valgut per mi mateix. Jo no vull dependre de ningú i no vull fer que ningú m'hagi de cuidar.
2: Clar,
3: I això va ser el pitjor de tot. I ho he aconseguit, eh? O sigui, tinc els amics que em fan costat, estan ahí, però jo estic sol des del primer dia que vaig sortir de l'hospital.
2: Ah, sí, o sigui, al final sí, eh? Vas sortir de l'hospital i vas estar... que tu vas poder fer tot, diguéssim.
3: Sí, no, és que jo els dic, li deia als metges, escolta, o m'arregleu perquè jo em pugui apanyar, clar, o jo no vull jugar,
2: no
3: saps?
2: Em
3: plego aquí. I bueno, ara és el tema de que quan veus que molta gent, que són tots els meus amics, el que han col·laborat, el que han apretat perquè jo estigui bé i pugui tirar endavant, pues per ells faré aquest esforç, no? de seguir cuidant-me i tornar a sortir d'aquesta i tornar a començar, perquè és el que he de tornar a començar. Ja ho és el que us he dit abans. Ja ho he fet abans, però clar, ara pesa una mica més.
2: Clar.
3: Me'n sortiré? Sí, però ostres, costa. I ara és, pues, bueno, ara que arriba el setembre, és tornar a arrencar amb les rehabilitacions, veure com estic i intentar recuperar tot. Clar, ja per fora se'm veu més o menys bé, però la cosa va ser molt greu i estic bastant tocat.
2: Sí, sí, m'arriba la gravetat, diguéssim, ja, m'expliques.
1: No, en un moment que hi ha pèrdua de visió, sí, i, a més, immobilitzat, sí, la cosa no és senzilla.
3: Sí, sí. No, està complicat, però bueno.
1: Et va costar demanar ajuda?
2: O t'ha costat?
1: O t'ha costat?
3: És que els amics m'han ajudat en moltes coses, però jo no, jo sempre m'he fet... Saps què, pare? Que jo sempre he intentat ser el que ajuda els amics.
2: Uh-huh.
3: Jo sóc sóc el fort i sóc el que us puc ajudar.
1: Vale.
3: Trobar-te a l'altra banda és molt complicat.
1: Ja sona la música de fons, ja ens estan indicant de que això d'aquí s'ha acabat, passa ràpid el temps. M'agradaria fer-te una última pregunta molt ràpida, de respondre ràpida, que és com t'imagines la teva propera etapa?
3: Doncs més tranquil·la. Més tranquil·la, amb més presència, intentant gaudir més de la vida, veure que no són els negocis, ets tu, els teus amics, la teva gent, i viure el present, gaudir, disfrutar, i ja està. No hi ha més.
1: Arturo, hem començat parlant d'aquell noi que va conèixer fa uns 36-37 anys quan feien videojocs. Caps dels dos tenen gaire idea del que passaria després.
2: A mi m'agradaria veure algun videojoc vostre. Es pot
1: alguna
2: dir algun?
1: Cosa? No, sí, bueno, algun t'explicaré.
2: Si
1: però, bueno, han passat moltes coses i ara, doncs, aquesta última etapa hi ha una... Jo em quedo amb una frase, que no estic començant de zero, començo de tot el viscut. Jo el que diria és... Arturo, moltes gràcies per obrir-nos aquesta part de la teva vida.
2: Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Gràcies per compartir-ho, perquè crec que pot ser una cosa molt, molt encoratjadora per molts que es trobin en una situació semblant a la teva. Perquè sent homes, de vegades, ens costa molt demanar ajuda.
2: O per mi ja ho ha sigut, eh? En aquesta etapa que estic ja ho ha sigut, de tirar endavant, de trobar el camí, de tenir paciència, de viure els presents, els contactes i les amistats. I tot l'altre, si estàs aquí present, més o menys s'encaixa. Això és el que he entès de...
3: Totalment.
1: Arturo, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: I aviam si podem comptar amb tu en un altre moment, aquí, en directe, perquè això vol dir que has pogut traslladar-te.
3: Segur que sí.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Fins la propera setmana.
2: La setmana que ve.
3: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringits al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
0: Notícies en xarxa.
2: Escoltant Ràdio Arenys. Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Bon dia, som dilluns 7 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Avui començarem parlant del curs escolar que arrenca demà amb una nova jornada de vaga. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia, una jornada que afectarà els 300 públics d'aquí d'Arenys, el Joan Maragall i el Cinera, i també l'escola secundària i l'Institut dels Tres Turons.
0: Des de les direccions dels centres de primària avisen d'un augment de la matrícula viva i denuncien el tancament de l'aula d'acollida per a aquest curs. Més enllà d'aquesta qüestió, parlarem d'un succés que va passar aquest dissabte, un incendi en un restaurant del carrer Ample.
1: Una va provocar una intoxicació lleu de 10 veïns. L'incident es va produir aquest dissabte al matí i no va afectar cap habitatge. L'origen del foc es trobaria en un dels electrodomèstics de la cuina de l'establiment.
0: També parlarem de diverses valoracions d'aquest estiu. Una d'elles serà la de la Ubica, que explica l'augment de població a Arenys de Mar durant l'estiu amb l'arribada de turistes i visitants. S'ha notat els calaixos de les botigues i establiments.
1: Ho exposen, com deies, des de la Ubica, satisfets en el volum de negoci generat a l'estiu, malgrat les altes temperatures continuades que hi ha hagut aquest any.
0: I, com sempre, tancarem aquest informatiu parlant d'esports avui sobre el bàsquet femení i la valoració i objectius d'aquesta temporada.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars. Demà arrenca el nou curs escolar amb una nova jornada de vaga. En el cas d'Arenys de Mar afectarà els tres centres públics, el Joan Maragall, el Cinera i l'escola de secundària, l'Institut dels Tres Turons. Des de les direccions dels centres de primària avisen d'un augment de la matrícula viva d'última hora i denuncien el tancament de l'aula d'acollida per aquest curs 2026-2027.
1: Els docents volen mostrar el seu malestar per la manca de recursos a l'escola pública. Per això, demà obriran el curs amb una nova jornada de mobilitzacions i protestes que sacsejarà els inicis habituals dels alumnes. Un dels principals canvis serà traslladar la jornada de benvinguda al dimecres. Així ho han explicat des de les direccions de les escoles de primària d'Arenys de Mar, Eva Vázquez, del Cinera, i Sílvia Gutiérrez, del Joan Maragall.
3: Sí que és veritat que la benvinguda l'hem passat el dimecres. L'activitat de cindriada i una foto i una miqueta la presentació del curs la passem a dimecres perquè demà pot ser que no hi siguem tots.
4: I des de les escoles públiques doncs reclamem, no?, aquests recursos per poder garantir una educació de qualitat, sempre doncs assegurant doncs aquesta atenció, no?, a complint els serveis mínims que ens demanen des del departament, però la activitat que normalment, i em sap molt de greu a nivell com a directora, no?, que això no es pugui fer, però ho fem per un fi.
1: Els dos centres denuncien un inici de curs amb un elevat nombre de matrícula viva i sense aula d'acollida. En el cas del Maragall encara tenen esperances d'aconseguir-la, mentre que el Cinera exposa el malestar de la decisió i apunten a la dificultat d'integrar tots aquests alumnes a les seves aules sense aquest recurs.
3: El que passa que ja comencem com coixos, una miqueta disgustats, perquè ens han tret l'aula d'acollida. Nosaltres teníem una mestra d'aula d'acollida que ja feia 3 anys que estava aquí, que havia fet la formació, que coneixia l'alumnat, etc. I aquest any la dotació ha sigut de 0.
4: Es va demanar a final de curs poder tenir aquest recurs. Ens van dir que a principi de setembre tornarien a fer aquest filtratge, no?, d'alumnes nouvinguts, poder tenir aquesta aula d'acollida per poder fer una gran immersió lingüística de la nostra llengua catalana, i sense aquest recurs és bastant difícil.
1: Més enllà d'això, des del Maragall també denuncien una línia menys d'I3 que ha provocat un augment de ràtios en les dues aules existents actuals. Des del Cinera han posat la mirada en l'escola inclusiva i la reducció de les hores de les seves vetlladores.
3: I també ens han disminuït les hores de vetlladors. Això, bueno, ara tornen a fer un altre bolcatge de l'alumnat, de les necessitats, i a veure si fan una revaloració d'aquests suports i ens poden dotar d'algun professional més.
4: De recursos hem de tenir en compte que nosaltres aquest curs tenim una línia menys a primària, és a dir, primer començaran amb dues línies, la qual cosa ens han tret un mestre i mig, val? Perquè cada vegada que treuen una línia ens treuen un mestre i mig.
1: Unes decisions del Departament d'Educació que consideren són una demostració de la importància de les seves reivindicacions que es durà a terme demà. La vaga l'han convocat els tres sindicats majoritaris, USTEC, CGT i la Intersindical, que no van firmar l'acord amb la Generalitat.
0: I més enllà de l'inici escolar, un incendi en un restaurant del carrer Ample ha provocat una intoxicació lleu de 10 veïns. L'incident es va produir aquest dissabte al matí i no va afectar cap habitatge. L'origen del foc es trobaria en un dels electrodomèstics de la cuina de l'establiment.
1: A partir de 6:45 del matí, els bombers van rebre un avís que procedia del carrer Josep Anselm Clavé per la presència de fum en aquest establiment del carrer Ample. Al lloc dels fets hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques, que van atendre un total de 10 intoxicats lleus per inhalació de fum. Segons ha apuntat l'agenda, l'origen de l'incident estaria vinculat a una fregidora que va quedar encesa durant la nit. Per això les flames es van concentrar al local situat als baixos de l'edifici. Durant la tasca d'extinció, els bombers van obligar a confinar els residents de la segona i tercera planta al terrat de l'habitatge, que posteriorment van ser atesos pels serveis mèdics. Tots els afectats van rebre l'alta el mateix dissabte. Finalment, cap pis va quedar afectat per les flames i els bombers van poder notificar l'extinció del foc a 10:45 del matí. En total, es van desplaçar dues dotacions dels bombers de Mataró i també de Pineda de Mar.
2: L'informatiu migdia.
0: L'augment de població a Arenys de Mar durant l'estiu amb l'arribada de turistes i visitants s'ha notat als calaixos dels botiguers, establiments de restauració i serveis. Així ho exposen des de la Unió de Botiguers d'Arenys de Mar, que estan satisfets en el volum de negoci generat aquesta temporada malgrat les altes temperatures.
1: Mireia Cassant, dinamitzadora de Gaubica, ha explicat que la tònica general dels associats a l'entitat és destacar que hi ha hagut força presència de turistes estrangers i de proximitat, comprant a Arenys, fent ús dels seus serveis o bé consumint en bars i restaurants.
5: Tots el que diuen és que hi ha persones estrangeres, persones que no són d'aquí, persones que venen a passar. Llavors, tota aquesta gent doncs, té un dia mal de queixal, un dia es vol tallar el cabell i un dia li passa alguna cosa, no? Llavors, això a les botigues sí que ho noten positivament. I això fa que, clar, és una mica una doble, no? Una doble cosa, perquè molts serveis a lo millor tanquen, però que la resta d'agost, ja no et dic juliol, però que la resta d'agost ha sigut fort.
1: L'únic inconvenient de l'estiu ha estat la intensa calor que s'ha registrat diàriament. Aquesta situació ha obligat a plantejar canvis d'horaris d'atenció al públic i ja no només a l'estiu, sinó també a la resta de l'any.
5: No corria ningú a les hores del migdia ni a les hores aquestes. Llavors, què passa? Que la gent surt molt més tard. Llavors, el comerç que s'adapta una mica i veu que a les 5 de la tarda no hi ha ningú, doncs potser és veritat que ha de tancar a les 9 de la nit perquè realment la gent surt al carrer a les 7. Llavors, això sí que s'ha notat també i també ens ho comenten doncs, més cafeteries o així que la gent surt més tard i a l'època també de que està canviant la població i els hàbits perquè nosaltres al final potser som un poble que la gent ve quan ha plegat de treballar i per tant potser hem de tancar més tard.
1: La conciliació de vida laboral i familiar és una peça que cal tenir en compte a l'hora de plantejar nous horaris d'obertura de negocis amb tancaments més tard. Per tant, serà un dels punts de debat en properes reunions de Gaubica.
6: Ja des de l'any passat que el vam allargar la primera setmana de setembre, perquè dèiem, no, l'escola comença la següent... Hem anat fent...
2: Informatiu migdia.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I un altre equipament cultural que també ha fet valoració d'aquesta temporada d'estiu és el Servei de Biblioplatja d'Arenys de Mar, que ha tancat aquest cap de setmana fent una bona valoració de la temporada. Un estiu més situada a la platja de la Picòrdia, oferint la possibilitat de llegir arran de mar i amb un ampli ventall d'activitats que s'hi han fet cada vespre.
1: Un any més, la Biblioplatja ha allargat la temporada fins al setembre, a la setmana prèvia del retorn a les escoles. La directora de la Biblioteca Pare Fideu Fita d'Arenys, Montsabat, apunta que és un encert mantenir la instal·lació oberta més enllà de l'agost.
6: Ja des de l'any passat que el vam allargar la primera setmana de setembre, perquè dèiem, no, l'escola comença la següent, hem anat fent, guardant activitats també per l'última setmana, perquè la gent no vol, es participa i estem molt contents.
1: Amb la retirada de la Biblioplatja, ara l'equipament cultural està immers en la planificació de les activitats ordinàries que es fan durant el nou curs, com les tertúlies literàries, de teatre, converses en llengües estrangeres i les visites escolars que s'hi faran. Totes elles hi ha inscripcions obertes i algunes fins i tot des d'abans d'estiu.
6: El que passa que aquest any moltes inscripcions ja les vam fer fins a la primera setmana de juliol, o sigui, ja quan acabes el curs, eh? I això que està esperant la gent és allò que els enviem al calendari, clar, el primer dia de la tertúlia, quina serà el primer llibre que llegirem a la tertúlia d'octubre, i llavors allò quan el puc venir a buscar, vull dir, les ganes aquestes de tornar, doncs, a començar, eh? I hem fet una ambientació xula a la sala infantil, no? Perquè ja tornem a l'escola amb llibres que tenim, vull dir que bé, tornem a començar i amb ganes, i que la biblioteca mai s'atura.
1: Durant els propers dies, la biblioteca farà públiques les dades d'usuaris de la Biblioplatja, que s'hauran de contextualitzar en un estiu de calor intensa, sostinguda i continuada, amb alertes de calor que han obligat a anul·lar o traslladar activitats previstes.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I continuem en la plana cultural, perquè l'Ateneu Arenyenc arrenca aquesta temporada d'activitats i ho fa amb la presentació dels cursos que ofereix. Serà el dia 18 de setembre a les 7 del vespre, quan s'exposaran obertament les opcions de formació i s'obriran les inscripcions. Aquest any les novetats volen potenciar l'anglès, la ciència, la cultura i la música.
1: Entre els cursos que s'ofereixen de nou hi ha curs d'anglès de primer nivell, dos dies a la setmana, una tertúlia literària totalment en anglès, un curs d'aquarela creativa i probablement es farà també la represa del curs d'història de la ciència que ja s'havia fet anys enrere. A més, cada 15 dies es faran jam sessions donant continuïtat a les que es feien al celler del Rial. Ho comenten al programa La Ràdio Mireia Saurí i Joan Pagès, secretària i president de l'Ateneu.
12: Les tertúlies literàries, cursos d'idiomes, com sempre, filosofia, fotografia, en fi, un munt de coses cada any superinteressants.
13: Simplement, és exactament el mateix que l'any passat, amb tres o quatre coses que hem afegit de nou. Remarcar també que els dijous de 8 a 11 farem jam sessions, cada 15 dies. Vale? Mm-hmm. Això és una cosa que es feia al celler del Rial. Vale, el celler del Rial ha tancat, sí. Ens han vingut a demanar si nosaltres estàvem disposats a fer-ho i anem a fer la prova.
1: Les sessions dels cursos arrenquen a partir del dia 5 d'octubre. La Junta de l'Ateneu ha decidit apujar el preu dels cursos per a persones no sòcies, ja que l'objectiu és ampliar la massa social.
13: sí que hem pujat bastant el preu dels, de la gent que fa cursos que no són socis. La quota es pagarà doncs, amb un sol pagament i el que volem és que la gent es faci soci i per tant, el no soci el castiguem d'alguna manera, entre cometes, vale? Pujant bastant els cursos. El que sí que estem intentant pensar, doncs, tipus de quota diferent per intentar captar aquell soci que ens falta, que és soci jove, soci de mitjana edat.
1: El pregudí de la presentació dels cursos serà una trobada dijous dia 17 com a retrobament de les persones que van assistir al viatge a Irlanda organitzat per l'Ateneu. Hi haurà projecció de cinema del film Belfast i sopar de germanor per acabar veient el vídeo de record del viatge a la sala gran de l'Ateneu.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I abans de passar als esports, us expliquem que la ruta dels Rials d'Arenys s'integrarà a la xarxa de mobilitat de la Vila i al Maresme. Per això l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha actualitzat i ampliat la senyalització d'aquest itinerari.
1: L'actuació s'emmarca en el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i respon a la necessitat de renovar la senyalització existent actualment en mal estat i adaptar-la al model de xarxa de mobilitat promogut per l'Oficina Tècnica de Turisme. La ruta dels Rials es va crear l'any 2011 i recorre alguns dels principals rials d'Arenys de Mar. El projecte renova els elements de senyalització existent i amplia la ruta amb nous trams rehabilitats. Ho destaca Paula Tostón, tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
14: El 2022 es va fer un projecte a la Diputació de Barcelona i es va demanar un recurs per redactar aquest projecte. El que passa que fins a l'any passat no es va aprovar. Vale, aleshores, aquest any s'ha executat finalment. El que s'ha fet ha sigut renovar la senyalització i ampliar l'itinerari, que el que s'ha ampliat és fins al Rial de Vallmaria.
1: La nova senyalització segueix el model de l'Oficina Tècnica de Turisme i inclou plaques direccionals i de continuïtat, plafons informatius i senyalització horitzontal. També conté senyals d'advertència en punts especialment sensibles, com ara passos de carretera o zones amb risc d'inundació. L'itinerari permet descobrir les platges del municipi i el port i connecta amb Arenys de Munt, Caldes d'Estrac i Canet de Mar, així com la xarxa de camins de la Serralada Litoral.
14: Tota la ruta. Home, això no hi ha on triar. La veritat és que és una ruta que té un encant especial perquè els rials aquí a Arenys tenen moltíssima importància i són camins que si es fan amb calma i gust, doncs es pot gaudir de la natura que ens envolta. Al final és una ruta ben senyalitzada i segura que permet doncs, tant connectar els municipis veïns com descobrir les platges, el port i tot el patrimoni natural que ens envolta.
1: L'objectiu és facilitar els desplaçaments a peu, en bicicleta, a cavall o a qualsevol altre mitjà sense motor i fomentar un model de turisme sostenible, reforçant un dels itineraris que connecten Arenys amb el seu entorn i afavorint una major integració de la xarxa de camins municipal amb la del conjunt del Maresme.
15: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
10: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
10: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
10: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: L'equip sènior femení de l'Arenys Bàsquet comença una nova temporada estrenant categoria primera territorial després de l'ascens aconseguit abans de l'estiu, igual que el masculí. Els dos equips van pujar de categoria.
1: L'entrenador del femení, Miquel Mateu, ha destacat la proximitat geogràfica dels rivals que es trobaran, la majoria del Maresme. També hi ha equips del Vallès i Badalona. Això pot fer que augmenti encara més la rivalitat i, a més, hi hagi coneixença entre jugadores. Per tot plegat, ara per ara, l'objectiu, diu, és mantenir la nova categoria.
17: Nosaltres pensarem partit a partit, no anirem més enllà, l'objectiu el tenim clar i sabem que tots els equips, tampoc fins que comença la competició, doncs no hi ha cap reflexe de res. Per què? Jugadores doncs, que deixen de jugar, nous fitxatges que fa cada club i al final doncs, tots aquests equips són llibres tancats i fins que no comença la competició doncs, no veus realment quina és la línia de treball de cadascun d'ells.
1: Pel que fa a la plantilla, Miquel Mateu es mostra satisfet amb les jugadores de l'equip, de qui ha dit que són noies amb empenta i que no es posen cap límit. Tot i això, reitera que cal ser realistes i saber que l'aspiració d'aquesta temporada és no baixar.
17: Bueno, hem assolit tenir un grup jove, un grup amb ganes de fer moltes coses, i aquesta és la línia que volem mantenir. Mirem de treballar fort, mirem de treballar dur, tot pensant en començar la temporada amb ritme, amb ganes de competir tots els partits i després doncs, mirar d'assolir el màxim de victòries per poder assegurar aquesta permanència de la categoria, que és el més important. Si després tenim algun premi, doncs perfecte serà. Però a dia d'avui hem de tenir els peus a terra i hem de valorar que l'únic objectiu és aquest.
1: L'entrenador ha apuntat que aquesta nova temporada, a la nova categoria, és una mostra del seu compromís per mantenir i fer fort el bàsquet femení a Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I més enllà del bàsquet, els patins dels equips sènior de l'hoquei ja roden des de fa uns dies. L'equip masculí estrena categoria després del brillant ascens l'any passat, proclamant-se campions. El femení, en canvi, viu moments més complicats.
1: El sènior masculí té per davant una temporada a segona catalana, enquadrat al grup B. L'entrenador Xavi Gallent ha qualificat aquest grup com el més complicat dels quatre que hi ha, i tindran rivals com Mataró, Palau, Vilanova, Salt o Tona, entre altres. Sense renunciar a res, en aquest primer any a segona, l'objectiu és la permanència. Escoltem l'entrenador.
18: Ja portem una setmana treballant amb molta intensitat a nivell físic. Ara ja també ja hem començat a fer patins estic i pilota. Hem pogut confeccionar una plantilla més llarga que la de l'any passat, tenint en compte que estem en una nova categoria, que sempre és més difícil. L'objectiu, per descomptat, passa per salvar la categoria, per mantenir-se a segona catalana, però sense renunciar a res. Hem d'aspirar tot, a tot el que puguem. No renunciarem a res, però conscients de que la prioritat és salvar la categoria.
1: El primer partit el jugaran dissabte 26 de setembre a casa contra el General i Palau.
0: I per la seva banda, l'equip sènior femení té al davant una temporada complicada amb només 6 jugadores de pista i dues porteres, sense nous fitxatges, horaris d'entrenament que no satisfan el club i amb objectius de mínims de cara a la competició de la Lliga.
1: L'entrenador del primer equip femení d'hoquei, Xavier Uller, ha destacat que afrontar la competició amb només 6 jugadores de pista és un problema greu. Al seu entendre, haurien de ser 8 noies. Comptaven fer 2 fitxatges, però ara per ara no hi ha hagut cap incorporació.
19: Dintre les novetats que hauríem de tenir són 2 fitxatges nous, però de moment un d'ells encara no ens ho ha confirmat i l'altre fa poques setmanes, quan ja estava fitxada i tot estava pactat, doncs la va trucar al Mataró i s'ha anat a Mataró, perquè afrontem aquesta nova temporada amb un equip amb 6 jugadores i 2 porteres, sense cap fitxatge, amb els horaris d'entrenament com l'any passat.
1: Com deia l'entrenador, disposen de les mateixes hores per entrenar que l'any passat, 2 dies a la setmana i ben entrat al vespre, un fet que, al seu entendre, els complica els entrenaments i la disponibilitat de les jugadores.
19: Vale, estem treballant i buscant alguna jugadora que ens ajudi, però de moment no hem trobat res, val? Perquè ja et dic, comptàvem amb aquestes dues noies. Comencem amb aquesta mancança. És un problema greu, que juntament amb els horaris d'entrenament que segueixen sent com l'any passat, no ha canviat res. Només tenim una pista per poder jugar a hoquei, quan les altres entitats en tenen una, dues i fins i tot 3. Els objectius, pues, arribar el més lluny possible, dintre de les nostres possibilitats.
1: El seu primer partit també és dissabte 26 de setembre, a casa contra el Mollet.
15: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I com sempre acabem aquest informatiu de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
20: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu. Us hem acompanyat al control tècnic la Susana Lázaro i les veus que us hem parlat, Oriol Leo i Núria Torrents. Esperem que tinguin una molt bona jornada i ens retrobem demà en una nova edició de l'informatiu migdia. Que vagi bé.
3: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pavia Pardo, situada a la Riera del Parafita, número 75. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Olivà està tallat al trànsit fins a les 5 de la tarda. Avui la R1 funciona amb normalitat.
21: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
22: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
23: El primer objecte interestel·lar

0: dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer, Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Moto mami.
1: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys.
10: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellver.
12: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
13: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
10: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Hi haurà unes temperatures, ja diem, desfassades, novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
10: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
12: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
15: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
10: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
12: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
10: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
16: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
10: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
17: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
17: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
11: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
17: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
10: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
17: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
18: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
17: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
19: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
17: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
10: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
12: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
20: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
10: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: La protesta arrencarà a 9:15 a.m. amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
22: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
21: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
10: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
23: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs, pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
24: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
23: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Urís.
10: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
25: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
26: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
25: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
28: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
29: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
28: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
1: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
28: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
28: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
3: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
27: La xarxa de comunicació local.
4: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
28: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
2: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
7: Massa calor. No havia passat mai això.
8: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
9: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
13: Bé, no es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
6: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
8: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
7: Encara anem passant les nits com podem.
13: El ventilador vaig aguantant bé, sí.
6: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
27: Notícies en xarxa.
2: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
28: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
2: Encara a Barcelona i en relació al transport públic avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
28: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
14: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
28: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de zero emissions.
2: Música.
10: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
5: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
10: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
11: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
12: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
11: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
10: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
15: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Pueles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
16: Avui, doncs, té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent, doncs, que estima Puiggraciós i les monges.
15: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
10: I abans de la informació cultural, us volem parlar de Lleida Televisió, que, com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya, estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari. I ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
17: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
18: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
17: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, en novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. A la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
20: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
19: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
21: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
22: We need normally a number 9, a real number 9. So
23: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
22: Also in the midfield, that Petri scored.
23: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
22: Also in the finishing, and this is good.
21: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona. Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
24: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana. Al final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
21: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
25: Que no ha sigut un partit d'un nivell supersuperat a part nostra, no ens hem acabat de trobar ni per cap cas. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
21: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
26: L'etapa de Maica García, l'estralpó natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, Garcia ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
21: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
1: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
21: Doncs això és tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.

tan breu. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu.

0: Ràdio Arenys.
1: Ja són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellvé.
4: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
5: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
6: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Veure unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar i tot plegat amb sol, 4 núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
1: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
4: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-0.

0: 5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
4: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
3: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
4: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
3: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
1: Esquerra i els Comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre el conflicte laboral en el món educatiu.
3: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
5: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
6: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
3: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
1: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
0: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: La protesta arrencarà 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
9: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
8: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
1: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
10: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
11: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
10: Més de 3.000 infants i joves de la Vall d'Algès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
1: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
13: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
12: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
2: Notícies en xarxa.
1: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijó que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
14: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijó.
15: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
16: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
14: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
1: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
0: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
17: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
0: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
1: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació tardor i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
19: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
18: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
2: Notícies en xarxa.
1: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
0: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat el servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
1: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
0: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
20: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
0: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
1: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
22: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
21: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
1: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
23: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
24: Una planta que
3: donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
23: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
1: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
4: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
12: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
1: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
0: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts, i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
1: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria, i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner, i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
6: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
5: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
1: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
24: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
25: És una porta, no?, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no?, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
24: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
1: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
7: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
8: We need normally a number 9, a real number 9. So it's
9: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
8: Also in the midfield, that Petri scored the goal.
9: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
8: Also in the finishing, and this is good.
7: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
10: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
7: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
11: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt per nostre, no ens hem acabat de trobar el mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
7: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
13: L'etapa de Maica García a l'Astralpol Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 Divisions d'Honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
7: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39-34.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària?
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

per poder seguir veient-nos, que això nostre ha estat molt bé, i no perdre l'esperança de ser amics dels cirerers. Però seguim trencant-nos fèmurs sense fer-ho expressar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva per les mobilitzacions apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, el president ha ofert la mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret. L'escoltem.
3: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I hem sabut que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva que fa setmanes que preparen. Segons han explicat a 3CAT, l'advocada Carmen Pérez Pozo, que és advocada de la plataforma que agrupa la majoria d'afectats, la demanda es pot, és per reclamar danys materials, econòmics i morals. Ho faran sobre la base de culpa invigilando, que fa referència al fet que quan es controla una feina cal vigilar que es faci bé. A més, subratlla que reclamaran indemnitzacions econòmiques, però que ningú els traurà la por que han passat les darreres setmanes. Avui que una vuitantena de municipis tenen un risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, que en algun cas han arribat a superar els 40 graus, ja que fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també se n'esperen avui, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, també temperatures sufocants que s'allargaran ben bé fins dimecres. Per cert, que Protecció Civil ha activat en prealerta al pla Inuncat per pluges intenses. Demà, dimarts al vespre, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central i dimecres la previsió s'estén a gairebé tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent, per tant caldrà estar atents.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem! It's not-

0: Salutacions.
1: Avui honorem Billy Joel, el pianoman de Nova York, que narra històries quotidianes amb talent i humor. La seva cançó Piano Man inicialment no va tenir èxit, però va prendre foc gràcies a una actuació en directe que la va popularitzar. I el 1972, una actuació radiofònica de Captain Jack va cridar l'atenció de Columbia Records. Les seves cançons més famoses ompliran aquesta hora amb ritmes variats i lletres intel·ligents. Relaxeu-vos i gaudiu d'aquest recital urbà.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: tots, a mesura del que puguem, ho intentem fer i deixem estar les alarmes i tornar a la feina, clar, implica complir uns horaris. Per això és aconsellable regular uns dies abans de tornar a treballar. No sé si tu, Gemma, al teu cas, has fet això també.
1: Mira,
0: no?
1: Això no. O sigui, tornar de vacances uns dies abans i no treballar durant uns dies estant a casa, no? I tal, incorporar-me de forma a poc, sí que ho he fet. Però el tema del dormir, del descansar, allò de quedar-te veient la tele fins tard, això, el canvi d'horaris no l'he fet. Però vaja, sí, tot és adaptar-se.
0: Tot és adaptar-se. Al final, mira, ja que parles d'adaptació, anem a pel següent, que és recuperar hàbits, ja no només de son, no?, sinó els alimentaris, o de l'exercici físic, que m'has explicat a l'última secció. I bàsicament és fer-ho com més aviat millor. I l'ideal, de fet, segons el psicòleg William James, es necessiten, això no sé si ho has escoltat, 21 dies per instal·lar un hàbit.
1: Sí que ho he escoltat. I de fet, hi ha llibres que tracten sobre això. Home, té sentit, no? Perquè la ment s'ha d'acostumar, el cos també, i com més dies consecutius dus a terme una acció en concret, jo crec que s'instaura, no?
0: Exacte, i al final el cap és plasticitat totalment i es va adaptant. Vull dir, tenim una molt bona capacitat realment d'adaptació, encara que algunes vegades no ens ho sembli l'únic que necessitem temps. Llavors, un dels altres temes, per exemple, és planificar objectius realistes i començar per coses més petitetes, perquè sobrecarregar-te la tornada de feina planificant, ara he de fer això, ara tinc una reunió, buf, ara tinc tota aquesta feina que m'ha fet un pal increïble a fer, doncs, vale, poc a poc, prioritza. Vale, avui, fins aquí. Això te'n fa xuc, només faré aquesta part. Ja deixo la resta, és per la setmana que ve? No. Doncs ja la vas espaiant i recordar marcar objectius, però formulats de manera sempre en positiu, no? De dir, he arribat fins aquí, ho he complert, doncs ja està, tranquil, no hi ha més hores al dia, tampoc el que estiguis saturadíssim, no? Hem d'evitar aquesta angoixa i aquest traumàtic, fins i tot.
1: Per tant, anima a prioritzar. Més consells, Marc?
0: Doncs mira, regularitzar la teva agenda laboral, prioritzant el més immediat, que més o menys no m'allargaré perquè és el que acabem de dir, que és això, aquestes tasques pendents, no? Anar-les anotant i fer-les a mesura que et sigui possible, però a poc a poc. I per últim, també aprofitar i gaudir de qualsevol moment lliure que tinguem, per petit que sigui, que això ho hem esmentat també abans, de fer, intentar fer ponts llargs sempre que et sigui possible, que en dos dies a tots se'ns fa una mica curts, però si ja pots enganxar divendres a la tarda per desconnectar cadascú de la seva manera, tu, per exemple, Gemma, què fas quan acabes?
1: Per desconnectar?
0: Els divendres tarda, per exemple.
1: Uf, els divendres a la tarda. No me preguntes per un dilluns o per un dimarts.
0: Doncs va, per un dilluns.
1: No, és broma, no. Un divendres jo sempre intento fer alguna cosa que no tingui res a veure amb cap tipus de responsabilitat, no? Per exemple, l'esport no és una responsabilitat, però en certa manera sí que es complir amb la rutina, amb els objectius. No sempre ens ve de gust fer esport, ens fa sentir molt bé quan acabem, però vaja, és com aquestes activitats que formen part més del dia a dia, intento fer alguna cosa que no tingui res a veure. Per exemple, quedar amb una amiga o anar a prendre alguna cosa, saps?
0: Doncs mira, bàsicament és el que jo anava a explicar, que sobretot seria bo fer aquest primer pla de o trobar-te amb companys de feina que t'hi portis molt bé i desconnectar i parlar de coses que no siguin de feina, o evidentment d'altres cercles d'amistat, que sempre va bé, no? I poder conversar, llavors fer un cafè, prendre el sol, ara sobretot, no?, que fa bon temps, una mica massa de calor, però pots prendre el temps, qui tingui la platja a prop, com en Dani a Canet, doncs a apropar-se a la platja o als d'Arenys, i estar en silenci, amb calma, amb tu mateix, llegir.
1: Llavors, totalment.
0: És això, cadascú amb els seus petits hobbies.
1: Marc, moltes gràcies per aquests consells.

0: tornada a la feina, la tornada a la rutina, és menys rutina si incorpores unes petites càpsules, pinzellades, dosis d'esport per doncs, aclarir una mica la ment.
1: Molt bé. Des de Canet de Mar, amb en Dani Grau, el vostre titular.
2: Ens hem d'enrutinar el més aviat possible.
1: Molt bé. I des de Tordera, amb en Marc Tresserres. Marc...
3: Doncs mira, el que comentàvem ara fa un moment, Gemma, desconnexions sovint per descansar, que és la millor opció justament per dur millor la rutina setmana rere setmana.
1: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Donem per finalitzat aquesta primera meitat del programa i nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer doncs, un cop d'ull al cel per conèixer la situació del temps d'avui i dels pròxims dies amb en Quim Serra. Quim, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Avui les màximes s'han tornat a enfilar força, no tant com ahir o dissabte, però altre cop hem tingut valors cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa hem fregat els 30. Per tant, temperatures que han baixat una mica, però continuen molt altes per l'època de l'any. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta estabilitat i aquestes temperatures que fins i tot encara podrien repuntar una mica mentre esperem un canvi de temps que de cara a dimecres ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització tèrmica, podríem dir, i també, en conseqüència, un augment de la inestabilitat amb xàfecs de caire tempestuós que de cara a dimecres podran afectar qualsevol punt de la comarca.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passen pràcticament 4 minuts a 2:15 de la tarda d'aquest dilluns 7.

0: de setembre de 2026. Comencem una nova temporada i un nou programa. A l'Hora Maresme, ara és moment de conèixer què passa avui a les xarxes socials. Ho fem amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma Palet, ben tornada. Com estem?
0: Molt bé, m'encanta quan la gent em diu pel nom complet. Bona tarda, Gemma Palet. No sé per què m'agrada molt.
1: Home, que aquests cognoms tan catalans i tan únics, et diria, els hem de donar una alta veu.
0: Totalment. Martí, explica'm, què és notícia avui al Maresme?
1: Doncs mira, Gemma, i és que s'han complert 5 anys de la fi dels peatges de la C32 al Maresme després de ni més ni menys de 52 anys de pagament. I és que des de llavors l'autopista ha absorbit bona part del trànsit que circulava per la N2, que en alguns trams va reduir-se entre un 30 i un 40%. Ara, avui en dia, la C32 afronta una nova etapa, i és que el conveni Maresme preveu 384 milions d'euros fins al 2032 per millorar la mobilitat amb nous accessos a l'autopista i també la transformació de la N2.
0: Doncs mira, precisament l'altre dia llegia una notícia que no em preguntis a quina carretera es referia, però vaja, era d'aquí, de Catalunya, que s'estaven plantejant tornar a instaurar els peatges pel gran volum de cotxes que circulen, així que vaja, mentre uns llocs finalitzen, altres es volen doncs tornar a fer-nos pagar.
1: Veurem, perquè el tema aquest dels peatges també és un d'aquests temes que estan sempre sobre la taula i que porten polèmica, eh? Veure com avança la cosa.
0: A veure, i en clau internacional, avui què podem destacar doncs, si mirem més enllà de la comarca?
1: Més enllà de la comarca, però ens quedem a Catalunya, i és que el Club Esportiu Europa ha denunciat a les xarxes una presumpta actuació desproporcionada de la Policia Nacional contra un dels seus aficionats durant el partit contra l'Alcorcón. I és que, segons testimonis citats pel club, els agents haurien requisat una estelada al seguidor de l'Europa, l'haurien agafat pel coll i també colpejat, i fins i tot haurien intentat obligar-lo a dir en veu alta que era espanyol. Tant l'aficionat com un altre seguidor que va demanar explicacions van acabar sent expulsats del recinte, tot i que posteriorment van quedar en llibertat. L'Europa ha condemnat els fets i denuncia una vulneració de la llibertat d'expressió. El club també assegura que no seria el primer cas aquesta temporada relacionat amb aficionats catalans que portaven estelades.
0: I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs bé, ara una història sorprenent, et diria, que malauradament ha acabat en tragèdia. I és que un turista britànic de 45 anys va morir ofegat després de saltar d'un ferri en marxa entre Cambrils i Salou. Segons les informacions publicades, ell i el seu germà volien arribar nedant fins a un xiringuito de platja de Ponent on els esperaven els seus pares. I us preguntareu quin és el motiu d'aquest salt que, per desgràcia, ha acabat amb la seva mort. Doncs és que el capità els hauria negat servir-los... és que ho estic llegint i és que... no puc evitar que em faci una mica de... que em sorprengui una mica, però... El capità es va negar a servir més cervesa. És a dir, ells volien més cervesa, no els hi va donar i van decidir saltar del barco i anar directes a, doncs, al xiringuito. I és que el germà petit sí que va aconseguir arribar a la costa, però l'home de 45 anys va morir ofegat. La Guàrdia Civil actualment està investigant els fets.
0: Déu-n'hi-do, eh? A vegades de situacions ben absurdes, no? Com, per exemple, una persona que li nega doncs, a una altra seguir bevent, no? En aquest turista, i mira com ha acabat tot plegat.
1: Sí, tota la raó. A vegades, mira, s'ha de ficar fre.
0: Sí. Molt bé, doncs des d'aquí llancem una mica doncs, a mantenir el seny, no? I actuar amb dos dits de front i vaja, lamentem també profundament aquesta tragèdia que ha succeït entre Cambrils i Salou, en ple mar. Martí, ja que et tinc aquí, aprofito i mira, anem a fer l'agenda setmanal que ens toca. No sé si estàs preparat perquè vaja, hi ha una sintonia entremig, però vaja, aprofito. Aprofitem que et tenim i anem tirant.
1: Sí, home, sí, sempre aquí anem preparats.
0: Molt bé, doncs va, posem agenda sobre la taula, així que les comencem a omplir amb els plans que ens proposes.
1: Doncs sí, comencem l'agenda per no perdre la tradició. El que passa és que com que hem d'escurçar una miqueta la secció amb aquesta nova temporada, doncs simplement llançarem el recordatori de que la gent s'informi i s'animi a donar sang als jocs del municipi on normalment s'hi pot anar i que normalment citàvem. Ara, per no perdre més temps, animem a tothom que hi vagi, i si no els hospitals, que sempre us rebran amb els braços oberts. Així que, dit aquest parèntesis, comencem amb l'agenda, i és que avui farem, o sigui, bàsicament la dedicarem a una de les festes majors, de les poques festes majors que queden, que moltes han sigut durant aquest mes d'agost o inclús el juliol, però Caldes d'Estrac segueixen de festa major. Va començar el dia 4 amb el pregó oficial, que va anar el van fer els geganters i grallers, ja que era el 45è aniversari dels gegants, i es van donar un seguit d'actes de DJ, concerts i també un bingo. El que passa és que ens centrarem en les activitats que venen ara, i és que demà 8 de setembre la festa major tindrà una repicada de campanes i la missa solemne a la parròquia de Santa Maria. I després es farà l'ofrena floral a la Mare de Déu del Remei i un vinet d'honor per acabar. Ens anem el dia 10, ara, i és que la música serà la protagonista d'aquest dia amb la trobada de Jazz Bis, que combinarà jazz, flamenc i una sessió de DJ per acabar el dia. Ara, el dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, se celebrarà amb una ofrena institucional, i és que al vespre arribarà la Nit de Focs amb concentració de tambors, correfoc i un espectacle pirotècnic pels carrers del municipi. La nit acabarà amb música, sí que, en aquest cas, a Can Muntanyà. Val a dir, també, que hem parlat amb els organitzadors del Correfoc, no em surt el nom, però tenen una sorpresa.
0: Els Diables.
1: Els Diables, això. Ai, Déu meu, estem espessos, el primer dia. Els Diables de Caldes d'Estrac tenen una sorpresa que no es pot perdre la gent, per aquest dia, així que
0: el
1: tothom...
0: El dia 11,
1: pendent.
0: No?
1: Correcte, sí, amb aquest Correfoc. Ens anem ara al dia 12, que estic obrint calendari, i és el dissabte. I és que la jornada oferirà música i gastronomia amb el concert i ball de gala de l'Orquestra Meravella, tapes al Mercat Municipal i la Nit Jove amb DJs. I ara sí que ja per acabar, el dia 13, diumenge, la Festa Major arribarà al final amb l'espectacle musical anomenat L'Alegria no té edat, a càrrec de Play Xurravins.
0: Molt bé, doncs avui l'agenda setmanal bàsicament ens has explicat sobretot les activitats que engloba la Festa Major de Caldes d'Estrac. Deixa'm dir també, Martí, potser avui no ho tractarem pas, però crec recordar que també ara al setembre és la Festa Major de Calella i recordo'm... Canet és la Fira Modernista, res. Molt bé, Martí, doncs tenim alguna cosa més o ho deixem aquí?
1: Bueno, tinc un parell de pinzellades més, però tu manes.
0: Ah, mira, doncs va, sí, digue-me-la.
1: Ah, veus que sí, bé? Sí. Vinga, doncs ens anem a Calella, amb unes jornades que són les 54enes jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Això és una d'aquelles activitats que ens agraden perquè la podem gaudir durant tota la setmana. Uh-huh. Van començar ja el dia 4, però es poden gaudir fins al 13 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge. Així que tothom qui li vagi el folklore i tot aquest món, doncs mira, que s'hi acosti, que obri l'acte de tot el que es pot anar trobant cada dia i segur que podrà disfrutar d'alguna coseta o altra.
0: Uh-huh. I Martí, també és la Festa Major de Palafolls, disculpa, que estan Festa Major.
1: Veus, en plena Festa Major. És que aquí no, sempre acabem fent lletjos, algú. O sigui, sí. No, la cosa no dona permès a nivell de temps, però bueno, des d'aquí desitjar una molt bona Festa Major a tothom de Palafolls i també doncs, recordar llavors que s'informin dels actes que hi hauran, que segur que estan a l'altura.
0: Totalment. Martí, moltes gràcies per l'agenda. Fins ara.
1: A tu, Gemma. Fins ara.
0: I ara és el torn de la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company de Tordera, en Marc Tresserres. Bona tarda, companys.
2: Hola, bona tarda de nou. I hola, bona tarda i ben tornada. Txell, què tal?
3: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
2: Escolta, què? Com ha anat l'estiu? Ja l'has pogut gaudir, has pogut desconnectar. Cuinant segur, això no estem convençuts.
3: Ha sigut fantàstic i cuinant, sempre cuinant, perquè quan fas el que t'agrada i a més és necessari per menjar, doncs gaudint molt. Per mi
2: ara,
3: i pels meus.
2: Ara, és que eren... digues?
3: Per mi i pels meus, és molt important. Abans de cuidar els altres, ens hem de cuidar nosaltres.
2: Home, i tant, sens dubte. I de fet, d'això en parlàvem abans amb la gent. Una passió, i que t'agradi en aquest cas, si és la passió que és el menjar, que evidentment necessitem tots menjar, doncs evidentment ja va tot rodat. Txell, a veure, per avui, per aquests minuts que tenim de secció, estrenem temporada, i amb aquesta calor, quina recepta ens portes?
3: Doncs fa calor. Aprofitem, com sempre diem, aquesta secció nova temporada, que a poquet direm què farem, però com sempre, receptes de temporada. I avui què tenim? Un plat fresquet amb ingredients de temporada, repetim, molt importants, que aquí tenim el que seria l'albergínia. Farem un hummus d'albergínia, i per tant ja podeu prendre nota. Som-hi?
2: Som-hi, vinga, endavant.
3: Molt important, doncs, per fer aquest hummus, nosaltres necessitem cigrons, albergínia, en aquest cas està feta al forn, i quan està ja cuita, els cigrons podeu comprar-los, recordem, per una persona, uns 125 grams de cigrons, una albergínia, tamany normalet, per dir-ho, i oli d'oliva, de 2 a 3 culleradetes. Què més posarem? Sèsam, sal marina i una mica de pebre negre. Tot això, sobretot pelem aquesta albergínia, posem els cigrons també dintre del nostre pot i aprofitarem una miqueta de la cocció dels cigrons, aquesta aigua fava, a modo de líquid per poder triturar. Ens falta el comí, molt important, hem dit el sèsam i la sal, que és la tahina, i podeu posar opcional, per exemple, pebre vermell, si voleu, per decorar. Nosaltres avui hem posat pebre negre, tot trituradet, ben fresquet, i això entra, que és una meravella. I a més, què hem de dir a nivell nutricional? Doncs que és molt important. Per què? Perquè són proteïnes vegetals, molta fibra, que això ens ajudarà molt, perquè segurament aquest estiu hem menjat i hem begut potser una mica de més, i ara també toca cuidar-se. Oi? Tots, ha sigut fantàstic. Per això ara aquestes seccions comencem a cuidar. Menjant, també, a nivell d'esport, que també en parlarem, una companya, i a nivell també de salut emocional. Una altra companya també us en parlarà un altre dia. Per tant, jo crec que tenim aquesta recepta tan xula. Després, us ha agradat la foto?
2: Sí, jo ja me l'he mirat i jo, vaja, això m'ho hagués acabat jo en 2 minutets. A més, sempre ho decores tot bé. A la gent que pugui estar, perdona, Txell, a la gent que ho pugui veure per xarxes socials, descriu breument a què acompanya aquest hummus pel voltant.
3: Doncs olivetes, molt típiques de la nostra terra, i a més amb molts greixos també. Com sempre, tomàquets, que són també solanàcies, com el pebrot vermell i l'albergínia, que hem comentat, i una mica de ruca. Ruca, que per mi és un imprescindible pel tema dels ossos. Per tant, i la base. Aquí tenim una base que és unes estovalles rústic català. Què més volem per començar aquesta temporada? Menjar de temporada i unes estovalles precioses.
2: Home, i tant, que tu sempre ho has dit, que visualment, com es presenta un plat, també et donen ganes de menjar-lo de més o menys. El cervell amb això també hi està atent.
3: Correcte, això és aquesta neurogastronomia que sempre anem parlant, i com tu has dit, que això ho has vist i has dit que tu menjaries d'una revolada, això és el que importa. Poder fer plats bons, nutritius, fàcils de fer, i a més amb aquest plat no necessitem menjar proteïna animal en aquest àpat. Per tant, voleu complementar una miqueta més? Una cullerada de llevat nutricional quan poseu els cigrons i ja és fantàstic.
2: Molt bé. No sé si ens queda alguna coseta, algun detall a tenir en compte d'algun d'aquests aliments, què ens aporten. Ja has parlat de les proteïnes i la fibra, òbviament. No sé si abans de tancar tenim encara un minutet i escaig. Si falta alguna coseta per dir.
3: Doncs què diríem d'aquest plat? Hem parlat de la importància de menjar aliments de temporada. Com tu dius, encara som a l'estiu, hem d'aprofitar, fa molta calor. Totes aquestes solanàcies ens prepararan també perquè tinguem un hivern amb millor defenses. Recordeu, el pebrot vermell té moltes i moltes propietats, té molta vitamina C que ens anirà molt bé per l'hivern, per tant, recordeu ara menjar-lo. I també amb hummus, proveu fer el mateix amb el pebrot, proveu fer el mateix amb el tomàquet i ja tenim tres receptes. Hummus de tomàquet, hummus de pebrot i aquest que us hem presentat, hummus d'albergínia.
2: Molt bé, doncs, Txell, ja està. Mira, ja sobrem alternatives per fer aquest hummus. Com sempre, ens aportes moltíssim amb les recetes de cuina. Segur que des de casa hi hem pres nota i et tornem a escoltar el dilluns de la setmana que ve.
3: Gràcies, una abraçada. Fins dilluns vinent.
2: Fins dilluns.
3: Merci.
0: Com cada dilluns, moment de començar la nostra tertúlia esportiva. En Marc agafa les regnes i ens explica amb els nostres companys què ha passat aquestes últimes 48 hores en clau esportiva. Marc, a tota teva la secció.
2: Doncs vinga, ja agafem la recta final d'aquest programa d'avui, el d'estrena, i evidentment, mira, ja que comencem amb un dilluns, ja ens agrada i ho farem amb els nostres companys, amb en Sergi i també amb en Martí Capçada. Nois, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda, companys. Com anem?
2: Quines ganes tenia d'escoltar-vos i fer la tertúlia, eh? Ja en tenia ganes, d'això.
4: Jo també,
5: home,
4: jo també.
5: Això sempre.
2: A veure, i a més, contents perquè el Barça està, comencem amb clau blaugrana, intractable, 0-5, ahir a Mestalla. L'equip ha començat la temporada volant.
4: Amb golejades, a més, sí, sí. Bé, bueno, i com l'any passat també va començar així, no tant amb golejades, però la veritat és que van superbé.
5: Sí, sí, a mi, nois, té pinta que m'haureu de parar els peus, aquest any, perquè porto un furor a sobre de barcelonisme màxim, que, bueno, sé que només portem res, ni un mes, però és sí. Que ja em veig capaç de tot, amb aquest equip, a veure com va.
2: Ui, capaç de tot, fins i tot amb aquest davanter centre que heu fitxat, Gabriel Jesús, ahir va debutar primers minuts, una mica de vidre, a veure si rendeix, però, perquè talent el té.
4: Sí, molt tímid, però bueno, mal, no? El primer partit ja va passar el mateix amb Gordon. Bé, tímid, però bueno, al final serà el suplent de Rafinha, queda claríssim, no? Que Rafinha és el nou del Barça, no sé què en penseu.
5: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, Sergi. Crec que s'està consolidant. A veure, en els partits amb rivals més exigents i també rendeix així. Però respecte a la pregunta del Marc amb Gabriel Jesús, bé, jo espero que sí que funcioni, però si no funciona com esperarem, al final són 10 milions i no podem esperar que totes les peces del trencaclosca rendeixin de 10 com està passant ara. Així que tampoc ho veuria un superproblema. Però bueno, veurem.
2: Sí, qualitat-preu, doncs, Martí, et sembla correcte, no, Gabriel Jesús?
5: Això de moment sí. Ara el problema serà les lesions, com tu bé has dit al principi, però si aguanta, perfecte.
2: Doncs a veure aquest Barça, que de moment és líder a la Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, seguit del Madrid, el Betis i el sorprenent Alavés, que ahir també va aconseguir una autèntica golejada. Tots tres equips només han perdut un duel. De fet, el conjunt de José Mourinho va perdre contra el Betis divendres i ha començat amb la seva típica plorera general a totes les rodes de premsa. Això crec que també us està agradant, nois? Us agrada el suc?
4: I és que ni el miro, tio, perquè ja sé com és, ja l'hem viscut, almenys els que hem sigut de Messi, de Neymar, de Suárez, i, bueno, anteriorment, que va estar al Madrid amb Mourinho, amb allò d'en Tito Vilanova, que encara li recordem. Jo passo de veure les rodes de premsa perquè és un personatge que em costa d'aguantar bastant a mi, eh?
5: Sí, jo estic d'acord amb en Sergi, però on vull ficar-li matís a la notícia és amb la roda de premsa que també ha sigut avui al matí de Kylian Mbappé, perquè no sé si companys heu tingut temps a veure, que ha sigut fa res, eh? Però bé, tenen un merder de caldeu allà a Madrid, perquè és que no sé si aquesta gent no té assessors o com va la cosa, però allà no es porta bé ningú, sembla.
2: No, aquí tu, també és que Mbappé la defensiva, no? Ha dit com que es pot fer el ximple i dir-te que aquell és qui marca més gols de tots els jugadors, comparant-se amb Dembélé, Rafinha... És que ja ha posat de tot pel mig, pel tema de la pilota d'or. No està centrat, Mbappé.
4: Vaques sagrades, és el problema del Madrid, no? Es diu molt, no?, que hi ha vaques sagrades allà dins, que amb l'Arbeloa ja va costar, amb en Xavi Alonso també, veurem Mourinho, però ja et dic, pinta malament.
5: Jo pensava que precisament defensava el fitxatge de Mourinho pel Madrid, la gent qüestionava el seu nivell, però jo precisament pensava... De fet, el que necessita el Madrid és una persona que... posi els jugadors a ratlla, precisament per lo que acaba de dir en Sergi, i creia que aquesta era la prioritat que tenien com a equip. El que passa és que, clar, ara ja la primera de canvi, que els hi ha anat malament un partit, ja comencen a sortir actituds de l'estil, em fa plantejar si serà capaç Mourinho, en aquest cas, de dirigir-ho com mana.
2: Sí, totalment. A veure com se n'en surt el tècnic lusità d'aquest Madrid, que, vaja, no ha començat malament. Veurem el debut a Champions dels dos equips. De fet, el Madrid demà té un partit dificilíssim contra l'Inter de Milà i el Barça jugarà dimecres contra el Feyenoord. Nois, aposteu per la victòria en el primer duel de Champions?
4: Sí, jo crec que sí. Venim de com venim, d'aquestes golejades, sent el Feyenoord, a veure, no és equip fàcil, però jo sempre ho dic, eh? Aquests equips que juguen a lligues, com a lliga holandesa, com és el Feyenoord, seria l'Ajax, tot i que no està en un bon moment, o el PSV. Quan parlem d'equips d'aquestes lligues, si jugues a fora, sempre costa, a casa
2: Sergi,
4: ja no. Però jo sí,
2: hem de deixar-ho. Porra ràpida.
0: Ui. Ràpids, va, ràpids.
4: 7-0.
5: Vinga, 3-0 jo.
2: Mare de Déu. Gemma, aquesta gent té molt clar que el Barça guanyarà tot aquest any.
0: I tant. Companys, gràcies a tots. Demà tornem amb un nou tema del dia i també amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
6: Hora Maresme. Adéu. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
12: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
13: Farts de iodes venedors de fum...
12: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
13: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
12: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
13: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
12: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
14: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, el Dominical, la manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
2: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
1: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas, ens hem adonat, més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé. Això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes d'atura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa, Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
4: Ara mateix em fas una mica de mania.
5: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
4: Sí.
5: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove.
4: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebalejar.
5: Ah, sí.
4: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
5: Ah, bueno, sí, per això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
4: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
5: Bueno, ja et dic, sobretot, que és un objecte audiovisual, això de rebalejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic, també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
4: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
5: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
4: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
5: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Pla, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
4: A veure què surt.
5: A veure què surt, a veure què surt.
4: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
5: sí, sí, sí.
4: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc
5: exactament.
4: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
5: sí,
4: no?
5: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que viu al meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
5: Ah.
4: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
5: Ah.
4: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia, explicar,
5: per històries explicar històries,
4: i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
5: No ho sé, al final, explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa... no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar, també, hi ha una mirada cap a dins. Hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona del món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca, també, i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I, saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diuen, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar... Jo penso que també estem en un món, també, un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta, molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
4: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
5: Transmeto, doncs.
4: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí... perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
5: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fer? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
4: Ningú diria.
5: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni més... ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc un arrel bastant fort aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc un arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però, no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
4: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això, com va anar. Perquè sí, va sorprendre molt, allò. Poses el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
5: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer-li un regal? És molt raro fer-li un regal per obligació, no? Dic, sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba... un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
4: i li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
5: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
4: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
5: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
4: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, crec que també em dona punts, en el carnet de...
5: Home, de
4: vilanovisme.
5: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
4: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sàpigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
5: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo, des que sóc jovenet i tinc uns de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venir a participar. Per l'altra cosa, si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
4: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
5: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no sap d'on surten, sí, sí.
4: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
5: Sí?
4: Clar.
5: El nom del programa.
4: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
5: Carrer Major, clar.
4: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls i la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
5: Està bé. Fan pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
4: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
5: 7 rambles en tenim, tantes?
4: 7 rambles, sí.
5: Tu les deus comptar.
4: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí, em va dir, n'hi ha 7, i em va passar els noms i tal. Sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
5: Però bueno, nosaltres tenim platja.
4: Exacte. doncs els hi direm. li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54
5: està
4: minuts
5: bé,
4: en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
5: Què implica això? Què implica ser rambler?
4: No,
5: em comprometo?
4: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
5: Vale, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
4: Bueno, no passa
5: perquè
4: res,
5: a tu. Perquè jo vaig veure coses, com que soc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals. O sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
4: Bueno,
5: sí, per què no? Per què no?
4: Quan hi pensis jo, de tant en tant, et diré, ei, Sergi...
5: Què has vist d'interessant?
4: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
5: Vale.
4: Doncs quedes nomenat primer Rambler...
5: És un honor.
4: ...del nostre programa.
5: Vale.
4: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
5: Ah, sí?
4: No sé.
5: Sí. Us la deixarà o no?
4: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
5: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno, sap... M'agrada molt.
4: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell i m'agrada l'última de la fila, també.
5: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix. És un tio molt divertit, molt.
4: Doncs li demanarem, si et sembla.
5: Demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
4: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
5: A veure si
4: respon.
5: Pica, a veure si pica.
4: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes
5: gràcies
4: pel teu
5: tu,
4: temps.
5: Anna.
4: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu. O sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
5: Molt bé.
4: Vinga,
5: salut,
4: moltes gràcies.
5: Salut, petons, vagi bé.
4: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
0: Hola, Portet, sóc el López.
4: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre
0: sí.
4: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
0: Clar, el programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
4: Vinga, doncs. Ens dius alguna cosa?
0: Salut, nano! Va, anima't, home.
4: Vinga, una abraçada.
6: Hola. A veure, ara.
7: A veure, hola.
6: Hola.
7: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això va pujar molt max i segur que se sent bé.
6: Rambla 54 és inspiració.
7: Ui, s'ha acoplat algo?
6: S'ha acoplat una mica?
7: Al micro.
8: Com et dius?
9: Em dic Quipa.
8: I què veus?
9: Ara mateix, aigua sola.
8: Per això és tan transparent.
9: No pot ser ginebra amb cola.
8: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
10: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa. Molt il·lusionat, molt...
8: Engrescat.
10: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
8: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
10: Gràcies.
8: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan. Aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no s'apugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu!
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54. Ja, i què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'ha de dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeeix amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola. Diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots, que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà. Són exemples. I finalment tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I, escolta, ara, abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Mm-hmm. I quina diferència té aquesta via, no?, de l'altres.
2: Bé, una Rambla, en origen, és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab, Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les Rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula Rambla a passejos urbans, passejos que, no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues Rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses Rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció

0: fem boulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig, o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
1: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
0: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
2: I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
0: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
1: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
0: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bueno, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca, us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que... Spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i, a part, toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res.

0: Un inquiet.
1: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això, anem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Rivera.
0: És que Antoni Rivera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
1: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
0: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però, clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar, doncs, l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot, doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
1: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
0: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar, doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
1: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Rivera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar, si vol, no, Laia?
0: I tant, i tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
1: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
0: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: l'Escolta Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
2: però vaig cap allà.
1: Sí, sóc de platja, He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida, i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat, als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles, els insectes.
2: Senyor.
3: I, bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola, i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ell es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és... intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits. I jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
2: la manera de funcionar,
3: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
2: No.
3: Bueno,
2: no encara.
3: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals. Mm-hmm.
1: Eric, doncs, escolta, enhorabona per aquesta feina i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla, quedem a la Rambla, la Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està, ja està, ja està.
1: Su! Su! Su!
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe? Sí, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això no és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontet m'encanta, és un crac. Si no

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos, tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: de Déu,
2: no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies.
2: O sigui... Sí.
0: No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... no sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí.
0: La Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble, eh?
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que a la Tercera Planta ens estan escoltant i diran...
1: La Gisela vol més.
0: Pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: O un... Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
2: Escoltant Ràdio Arenys.
6: Sabies que...
7: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat avui d'un pla, diu, que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Escoltem.
2: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret.
3: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: A l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha viatjat avui a Nuuk, a Groenlàndia, per reforçar la relació de la Unió Europea amb l'illa després de les reiterades amenaces d'annexió del president dels Estats Units, Donald Trump. Von der Leyen ha anunciat un nou paquet de finançament per l'illa de 200 milions d'euros per als pròxims dos anys. La dirigent comunitària ha viatjat amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I un jutjat de Vilafranca del Penedès investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat. Ha requerit avui, ha dit, l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre, incloses les actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables a aquest tipus d'infraestructura. A més, Acció Cassandra, que es persona a la causa, enviada a la Comissió Europea un registre de 9.000 incidències a tot Rodalies. No deixem el transport públic perquè, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, Rodalies ha recuperat avui la connexió ferroviària amb la Universitat Autònoma després que el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat estigués interromput des del passat mes d'octubre. I aquest dilluns s'ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres i així acaba amb l'obligació de fer enllaç a peu a les dues línies al carrer.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però durant els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

Hola a tots, em dic Marc i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80, Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Ràdio Arenys és informació.
6: Sabies que...
7: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fonts del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat, recordem, no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat d'aquest assalt a Ceuta. I l'Ajuntament de Lleida aposta per un nou model de seguretat ciutadana basat en la prevenció per evitar aldarulls com els que van tenir lloc al parc sobre les vies. Així ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'una reunió amb el nou comitè d'experts de seguretat ciutadana. Quim Gascou, a Lleida Ràdio.
2: El PAENCAP ha detallat que el nou comitè està format per especialistes de diferents àmbits, com la criminologia, la psicologia, la sociologia, l'urbanisme i la intel·ligència artificial. Durant aquesta primera reunió, els experts han posat sobre la taula qüestions com la mobilitat dels patinets, la possible infradenúncia de determinats fets i el paper de les xarxes socials. La Rosa destaca alguns dels eixos d'actuació que pretén abordar el govern municipal.
3: Seguir avançant amb la mapificació, se'ns ha suggerit que hem d'avançar amb el que li diuen els hotspots, no? Hem de seguir treballant amb el disseny ambiental, hem de posar en marxa espais d'atenció personalitzada a la víctima, hem de reforçar totes aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat segura, hem de avançar, no?, amb la incorporació d'experts que puguin col·laborar.
2: La Rosa també defensa l'ús de la tecnologia, però ha remarcat que les càmeres de videovigilància per si soles no són suficients.
1: Gràcies, companys. Parlem de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha denunciat 192 obres o lots licitats per les administracions públiques que han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre de 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions que han quedat desertes. I parlem del santuari de Puiggraciós, que acomiada les monges benedictines després de 53 anys, just avui, més a les 6 de la tarda, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, fa un comiat a partir d'aquesta tarda. Estan convidades moltes persones, un gran nombre de persones, a pujar dalt del santuari al peu dels cingles del Bertí.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys dels bitllets de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria
2: i la Blau, i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
3: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
4: I fins aquí la nostra secció.
5: I fins aviat.

Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawlowin d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: que me ve solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5, perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé, perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma en al contrari del que era abans. I bueno, i per això estan aquest top. És molt èpica aquesta batalla, us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen, és molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: i ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca, que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciar en Morir van llençar rius d'homes a la mar.
3: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Santarén i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure sobretot al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve de Apachú, que significa en la seva llengua enemic.

Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

Avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Se va cintura ben pegada, quan ballava la notava, feia veure que no m'importava, la mossego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va concedir com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Són a nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres, a veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Ràdio Arenys.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Acabem de creuar Terres Salvatges amb Wildland, de l'Adam Hill. Un artista que sap transmetre aquella llibertat sense límits que només et dona l'aire del desert i les muntanyes obertes. Una cançó que et fa sentir com si cavalquessis cap a l'horitzó sense mirar enrere. I ara, fem pas a una veu femenina que molts consideren una de les joies amagades del country clàssic, la Jennifer Lee. Amb una trajectòria de veu de les arrels més tradicionals de Nashville, Lee ha sabut mantenir viu aquell so honky-tonk amb una elegància pròpia. Ens porta That's Breaks, un tema directe que ens recorda que a vegades la vida et posa entrebancs, però la música sempre et dona ales per seguir endavant.

Zona Jones, un cantant texà amb una veu autèntica i plena d'emoció, ens ofereix One Fool on a Stool, Green Snakes, que podríem traduir com un boig amb un tamboret, serps verdes. Aquesta cançó ens endinsa en una història de penediment i desamor ambientada en un bar on el protagonista reflexiona sobre les seves decisions mentre una serp verda al·legòrica, que representaria la beguda, acompanya els seus pensaments.

Ara li arriba el torn a una de les veus més brillants i reconegudes de la nova generació del country, Carly Pearce. Nascuda a Kentucky, des de ben jove va somiar amb cantar a l'Opry, i avui ja és un habitual. Amb la seva veu dolça però carregada de caràcter, ha sabut explicar històries de vida, d'amor i de superació que connecten amb tothom. Avui ens porta Liability, un tema intens i ple de sentiment que ens mostra la seva cara més vulnerable i alhora també la més poderosa. Una cançó que segur us arribarà directe al cor.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Vinga, companys, i continuem amb un artista que respira country per tots els costats. Richard Lynch, fill d'un músic de bluegrass d'Ohio, va créixer entre guitarres, granges i honky-tonks. I això es nota en cada cançó que escriu. A més, és un ferm defensor del country tradicional, aquell que no perd l'essència de les arrels, aquell que ens agrada tant. Avui ens porta Phone Call, una peça senzilla i emotiva on una trucada pot canviar-ho tot. Records, sentiments i decisions de vida. Prepareu-vos per escoltar un d'aquests temes que sense fer soroll us toquen l'ànima.

Amics i amigues, al Tot Country sempre hi ha espai per a aquelles cançons que transmeten llibertat i emoció. Els Upstream Rebellion ens porten aquest Lonesome Wind, un vent solitari que sembla xiu-xiuejar història pels camins oberts i pels cors que mai deixen de buscar. Escoltem-los.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: I arribem a l'última del programa d'avui. I ho fem amb un artista que sap com barrejar humor, realisme i aquell toc tan autèntic i tan country. Ell és el Tom Shepherd, un compositor reconegut a Nashville i alhora un cantant que es caracteritza per dir les coses tal com són. El tema es diu Band-Aid on a Bullet Wound, una metàfora clara i contundent. Hi ha problemes que no es poden arreglar amb solucions fàcils.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ràdio Arenys és informació.
7: Sabies que...
8: Coneixes el cas de la ciutat perduda de Shambhala? Segons la llegenda tibetana, Shambhala és una ciutat secreta i amagada a l'Himàlaia on hi viuen éssers il·luminats i savis. La llegenda diu que Shambhala és una ciutat d'or i joies, on la gent viu en harmonia i felicitat. Es diu que la ciutat està protegida per muntanyes i rius, i que només aquells que tenen una intenció pura i un cor pur la poden trobar. Al llarg de la història, molts exploradors i aventurers han intentat trobar Shambhala, però cap no ha pogut confirmar la seva existència. Alguns creuen que Shambhala és un lloc metafòric, un estat de consciència o un regne espiritual, més que no pas una ciutat física. Tot i això, la llegenda de Shambhala segueix sent un tema fascinant i atractiu per a molts.
0: Ràdio Arenys.

comparteix la música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
1: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
0: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Ràdio Arenys és informació.
7: Sabies que...
8: El plasma és el quart estat de la matèria, juntament amb el sòlid, el líquid i el gas. El plasma es forma quan un gas és exposat a una energia tan alta que els seus àtoms es trenquen, alliberen electrons i generen partícules carregades positivament i negativament. Aquesta barreja de partícules lliures té característiques úniques, com la capacitat de conduir electricitat i generar camps magnètics. A la Terra, el plasma apareix en fenòmens com els rajos i les aurores boreals. També ho fem servir en la tecnologia quotidiana, com en les pantalles de plasma i en la soldadura d'alta precisió. Aquest estat fascinant de la matèria desafia les propietats convencionals del sòlid, líquid i gas i continua sent objecte d'investigacions científiques a causa de la seva importància a l'univers i les seves aplicacions pràctiques a la tecnologia.
0: Ràdio Arenys.

0: Un judici a Barcelona ha assenyalat prèviament. Peinado ha citat la dona del president del govern, Pedro Sánchez, a un acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant del jutge, que és el cas que faltava per convocar aquesta audiència.
1: Oncoswim. Nadem per la salut. Nadem per la vida. L'Associació de Comerciants Viaté Tarragona Shopping
0: ha superat els 42,5. I el Begur Company Film Festival permetrà conèixer la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir l'artista.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. The street.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Ho ha decidit la jutgessa de l'Audiència, Maria Tardón, que s'ha declarat competent per investigar-ho. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. També vol investigar les actuacions que van tenir lloc en territori espanyol, en concret l'articulació dels mitjans adequats de resposta davant la informació i alertes sobre una possible entrada massiva. Justament demà el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta aquestes darreres setmanes. I avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric que uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron a Barcelona. Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia.
2: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
1: I anem a Constantí, perquè ha acollit aquest dilluns la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'IRTA, ubicada al centre Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat. No busca un benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic. Rosa Altí Vicent és la directora d'Agricultura i Ramaderia.
3: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
1: El Moviment Popular de Manresa i l'Iniciativa de Seguretat Comunitària a la Guait han reclamat una estratègia de prevenció integral després de l'apunyalament mortal d'un veí de 45 anys, presumptament a mans de dos menors. Les entitats han fet una compareixença pública per presentar una bateria de mesures per abordar una situació que consideren, diuen, no representativa de la violència que hi ha en aquest cas en aquesta ciutat.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change your mind.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
2: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
1: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
2: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
1: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
2: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
1: Reserves al 930 234 522.
2: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà els centres escolars tornaran a obrir portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho faran amb la incògnita de si seran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i COS han convocat una vaga pel primer dia de curs. Pel que fa a les xifres d'aquest curs, la previsió és de gairebé 1.605.000 alumnes, comptant tots els ensenyaments i règims. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho ha fet a menys de 24 hores de l'arrencada d'aquest curs atípic amb aquesta vaga convocada. En una entrevista al 3CAT, Illa ha apel·lat al dret d'educació i ha ofert mà estesa als sindicats.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació de la ciutat dels nois de Catalunya i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: I el Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. Sánchez va destacar que no hi ha proves que permetin concloure que l'entrada a la ciutat autònoma va ser dissenyada pel Marroc. Temperatura màxima d'avui dilluns ha tornat a ser molt alta per l'època, més de 35 graus a l'interior i fins a 38 i 39 graus a sectors de Ponent. De totes maneres, no ha pujat tant com ahir, que es va registrar el 21,2 a Cercasant, a 2.398 metres. Protecció Civil, per ser activat en prealerta al Pla Inuncat per pluges intenses. Demà al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central i dimecres la previsió és que s'estengui a tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i de fortes ratxes de vent. Per tant, hem d'anar amb precaució. I més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans de la darrera temporada en la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es fa aquesta nit al Liceu. S'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació.
0: Ràdio Arenys, la primera.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics.
1: Sense fi

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.
1: Make contact.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona avui amb una banda de rock independent que es diu Demà, integrada per 5 components. El grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà, aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons, sobretot, de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de dues dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Begues, a Barcelona. Ella es diu Cristena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Ha estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin, nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim, sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jaco Ten amb la seva cançó Aeroplanes des de Melbourne, des d'Austràlia. Ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Paul Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Paul Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me, aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana a estrenes. Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nito, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet.

Des de Gran Bretanya, així ens han arribat a Kismet i la seva nova cançó, anomenada Memory Star. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, i tornem a Catalunya per escoltar a Miquel Rubio, que és un jove cantant, compositor i ballarí. Ell ens porta aquesta cançó que es diu Viciada.

És el ritme de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spiro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spiro.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, anem, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sali Sarau, aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Mary Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Every Woman. I ara, als seus 73 anys, es presenta noves cançons amb un disc que es diu Chuckzilla i amb aquesta peça anomenada Curious Subjects.

La cançó es diu Curious Subject. És una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan. La seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona. Una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada. Ja només...

És el ritme i és la força musical dels Minoria, aquesta banda que arriben des de Barcelona, i amb la seva cançó Obre els ulls, que forma part del seu disc Aixecar-se per volar. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i ho farem amb Maribu State, que és un prestigiós duet de música electrònica originari de Gran Bretanya, del Regne Unit, i amb la cançó Black Oak, que és un dels temes centrals del seu tercer àlbum d'estudi, que va sortir a principis de l'any passat, i que ens parla del suport incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adéu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem! Yeah!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: smiling man. Oh.
1: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys, omplint la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem.